0: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Doncs una setmana més amb ganes de parlar de història, en fixar-nos en fets que han passat i en persones i en personatges, i a partir d'aquí doncs anar augmentant la nostra cultura i el nostre coneixement sobre les d'esos polvos, estos lodos, en molts casos, i també quan són grans obres i que ens arriba als seus llegats. I avui va la història va de llegats, que sí, Òscar González, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit. Doncs sí, avui va de llegats, perquè a més avui, enguany, volem dir, en aquest cas, 2026, bueno, diguem-ho, a veure, a Madrid acaba d'arribar el papa León XIV, el Lleó XIV, sí. És a dir, que el tindran el cap de setmana a Madrid, però la setmana vindrà a Barcelona. I una de les coses per les que vindrà a Barcelona és per inaugurar oficialment o consagrar, en sentit eclesiàstic, la Torre de Jesús, la torre principal de la Sagrada Família, que formalment encara no està acabada. La Sagrada Família, vull dir, en aquest sentit, van penjar la creu, no fa gaire, la creu que es pot veure des de molts punts, jo he vist a prop de Sagrada Família, i bueno, diguéssim que la... Com diu un amic meu de xarxes, la gran mona de Pasqua cada cop és més gran.
0: Molt bé.
1: El centre de mesa, com dic jo, cada cop és més elaborat. Mm. I bueno, ara estan allò acabant doncs, segons quines sagristies, i segurament quedarà finalment quedarà la façana, que no és la façana principal, allà a Calle Mallorca, que ja saps que jo portaré la tela, perquè hi ha un parell d'edificis al davant.
0: Sí, sí.
1: I bueno, veurem encara, tindrem

0: A Onda Cero Catalunya, la música.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

Sabeu que a Nits de Ràdio sempre ens agrada parlar-vos d'aquelles eines, perquè m'agrada dir que els llibres són eines, que ens permeten créixer, que ens permeten reflexionar i que els podem tenir allà preparats a les estanteries per quan els necessitem, perquè moltes de les històries que ens expliquen, moltes de les reflexions, no vol dir que les tinguem en tot moment, però pot haver un moment que ho necessitem, que necessitem que algú ens expliqui el que potser en un altre moment ens pot haver semblat pues que sí, que això ho feies de forma natural, però a vegades calen mecanismes, perquè hi ha moments, com per exemple ens passa i tracta aquest llibre, que és que de cop i volta tenim pors, ens agafen pors, però pors totalment irracionals, davant de no seré capaç, això passarà, perquè totes aquestes pors tenen molts motius, moltes maneres de venir, i me poso en castellano perquè hoy hay un libro

0: Llega Mallorca Concert Series, Alejandro Sanz, 17 de junio, Alan Parsons Live Project, 23 de junio, Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Baleares y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
1: Estás escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Sempre comentem que una de les coses que hauria de ser recomanat allò possiblement cada 8 hores, mira, tomes esto cada 8 hores, o poder ser fins i tot menys, seria la possibilitat de poder riure, la possibilitat de sentir-se bé, de somriure, de trobar aquell punt que et fa passar una bona estona, que fins i tot et recorda aquell moment en què t'ho vas passar tan bé, gaudint de la gent que ens fa riure, de la gent i de les pel·lícules i de les situacions, que ens ha donat moments irrepetibles, allò de plorar, de riure, de tirar-te al terra i de passar-ho bé. I hi ha un fil, una persona, no és un fil per si sol, una persona que va agafant totes aquestes històries, que ens les explica, que ens les amplia i que dona molt de gust de poder llegir, que el compte a Twitter és Manuel de BCN, emulant aquest mític Manuel de Fawlty Towers, que és en Daniel Guillén. Gràcies per passar pel programa.
3: Hola David, què tal? Bona nit.
2: En aquest cas, amb un llibre que el podem trobar en català i en castellà, Hazme reír, fes-me riure, que no sé quina de les dues portades m'agrada més, amb la qual quasi pots aconseguir que hi hagi gent que col·leccioni les dues versions, que amb això amb el temps ja veuràs
3: doncs
2: que...
3: Doncs mira, els convido perquè a més a cada una de les edicions té un capítol inèdit.
2: Oh, que bo!
3: Un capítol que només està en una de les dues edicions. A la catalana, que edita Columna,
2: sí,
3: que és el Fes-me riure, hi ha un capítol dedicat al que jo dic que són les dues grans patums de la comèdia catalana, que és Mari Sampere i Joan Capri.
2: Sí, senyor.
3: I a l'edició en castellà, que és Hazme reír, editada per Temes d'Hoy, aquest capítol mateix no hi és, sinó que n'hi ha un altre dedicat a José Luis Cuerda, que és el creador de Amanece que no es poco, també amb els xanantes, diguéssim, a tota la trup de Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla, etc.
2: Fantàstic. I a més, en Capri mostra una part, no?, d'aquesta comèdia que en molts casos parteix, quasi et diria, del drama, no? I del drama saber-ne fer aquesta crítica constructiva a partir del riure és saníssim. I jo et volia preguntar, analitzant tots aquests grans i grandíssimes humoristes, comedians, actors, actrius, no?, que ens han donat tanta alegria, possiblement en d'altres èpoques també s'ha dit això de que ara això no es podria fer, no? Ara és mal moment, això possiblement ha passat sempre, però han trobat aquell raconet, no?, on treure tot el potencial, no?
3: Sí, en les diferents històries, el llibre són recull 30 històries que en podien haver sigut moltes més,
2: sí,
3: o podien haver sigut unes altres 30.
2: Bueno, guarda-ho pel proper llibre.
3: Si funciona aquest, o sigui, necessito que la gent s'animi, perquè
2: vinga,
3: si funciona potser n'hi hauria un altre.
2: Genial.
3: Però doncs, com et deia, sí que hi ha un patró comú que és com usar la comèdia per exorcistar o per intentar millorar el que aquells propis persones que s'hi dedicaven a fer-ne se sentien malament. Un dels exemples molt clars, com tu deies, és Capri.
2: Uh-huh.
3: Aquí a Catalunya, a nivell espanyol, per exemple, podríem parlar de Gila,
2: sí,
3: que va viure des dels 18 anys una tragèdia o una brutalitat com va ser la Guerra Civil. Ell diu que va ser afusellat, tot i que el van afusellar malament i per això va poder viure, i va convertir d'això, d'aquesta penúria que va passar durant els anys de la Guerra Civil, quan ell era un nen de 18 anys, ho va canalitzar fent comèdia, fent aquells mítics monòlegs,
2: sí,
3: de la guerra.
2: Sí, sí, de les trinxeres,
3: Això mateix, o de l'enemigo que se ponga, no? Mándenme cañones, que estos que me han mandado no tienen agujero. Coses d'aquestes que portaven a l'absurd,
2: sí,
3: una cosa que ell havia viscut des de la més gran crudesa, no?
2: Sí.
3: O sigui, realment va passar penúries en aquella guerra i va veure morir molts amics, morir molta gent, suposo que també matar-ne d'altres, però va aconseguir fer, va ser capaç de convertir això en comèdia. I és un patró força comú en la resta de comedians. Hi ha molts

0: que tenen des de malalties mentals, addiccions a diferents tipus de substàncies, i la comèdia, en canvi, és com aquest petit oasis que els permet fer gaudir a la resta de la gent i alhora rebre un reconeixement o un beneplàcit per part de la gent que gaudeix dels seus espectacles.
1: És que és un analgèsic i un element que et dona molta resistència, no? El fet de poder... No ens riure tant en el sentit d'enfotre-se'n, que això és el pitjor que podria ser, no? Sinó de dir de que et doni força, de que et doni situació de, bueno, si en sortim d'aquesta, no? Doncs, escolta, tirarem endavant, oi que sí?
0: Jo crec que sí, els còmics usen això una miqueta com aquest al·licient o aquestes ganes d'agradar, de sentir-se reconegut per la persona que tenen al davant. I aquestes ganes d'agradar fa, per exemple, que gent com Robin Williams, doncs, que era adrenalític i que no parava aquí durant l'escenari, doncs això l'ajudés a superar els problemes mentals que tenia, no?
1: Sí.
0: I com ell, doncs, hi hauria molts altres personatges. Però sí que la gent que es dedica a la comèdia sí que diu que realment aquest component adrenalític es contagia molt, no? I quan veus la reacció que has provocat, un acudit ha provocat riure a la gent que tens al davant, o en altres casos com pot ser un actor de cinema o de sèries, doncs veure que el resultat del que tu fas també provoca aquest riure et dona molta satisfacció. També genera molts problemes, per exemple, recordem recentment la mort de Matthew Perry, el Chandler de Friends, que ell mateix reconeixia en aquell documental que van fer, aquella reunió de tots els sis amics en un especial de l'HBO, i reconeixia que ell, quan feia un acudit a la gravació de l'episodi i veia que no tenia la repercussió o no provocava els riures que ell creia que havia de tenir, se sentia molt malament, se sentia l'home més desgraciat del món, arribava.
1: Imagina't.
0: O sigui, que hi ha aquest doble component, no?
1: Totalment. De fet, el Matt LeBlanc ara està malament. Porta temps ara just fa un any de tot això, i llegia que està malament, que ho està passant malament, perquè hi ha com aquesta, no vull dir maledicció, no? Però allò quan fas una cosa que és tan gran que difícilment la podràs tornar a fer, de tan grossa,
0: clar,
1: no? Això no ha, no ha de ser gens fàcil, de poder portar. I en aquest cas, per exemple, d'això que ens estaves comentant, i és un dels ítems que toques, el del Jim Carrey, ell parla, per exemple, de clarament com ha volgut separar la persona del personatge. És a dir, Jim Carrey en si mateix és un personatge que ell fa com ningú, no? Però que és un personatge i que ha arribat a un punt en què volia apartar-se. I és un personatge que ha fet feliç a molta gent, però ell ha necessitat apartar-se, no? I trobar la seva pau.
0: I com ell, Jerry Lewis, que és un dels personatges que els emparello en el capítol, faig un paral·lelisme, perquè realment tothom que ha seguit les seves carreres de diferents generacions hi ha trobat molts paral·lelismes, no? De manera d'actuar, aquesta capacitat de, a vegades, moltes vegades, mal entesa com a sobreactuació, o ben entesa, perquè cadascú té l'opinió que
1: histriònic,
0: té d'aquests còmics histriònics, una miqueta passats de rosca, però tenien unes carreres molt paral·leles, i fins i tot en el reconeixement que rebien per part del públic, no? Els dos han fet grans pel·lícules còmiques, però mai han tingut el reconeixement del món del cinema com a bons actors, fins que no han fet papers dramàtics, no? Jerry Lewis amb el rei de la comèdia al costat de Robert De Niro, de Scorsese, i Jim Carrey, per exemple, pues, amb Man on the Moon o amb el Show de Truman, no? Que eren papers més continguts, més dramàtics, no? Els còmics, la tragèdia dels còmics és que moltes vegades han hagut de recórrer al drama, precisament, per rebre aquest reconeixement del públic, no? I sí, Jim Carrey era un exemple d'això, d'aquesta manera de separar personatge i realitat, que va portar, per exemple, a l'extrem màxim quan va interpretar Andy Kaufman, que és un altre dels còmics que apareixen al Fes-me riure, en la interpretació que va fer a Man on the Moon, no? Que durant el temps que va estar de rodatge, i diu que es va imbuir de l'esperit d'Andy Kaufman, i qui anava a rodar la pel·lícula no era Jim Carrey, sinó que era el propi Andy Kaufman, no? Que hi ha un documental mític a Netflix on podeu veure aquesta transformació de l'actor en el personatge que volia interpretar en pantalla.
1: Tu que ets un admirador i que saps plasmar l'essència, no?, de la comicitat de cada actor, de cada personatge, a vegades aquesta dualitat actor-personatge, no?, com per exemple el propi Manuel, no?, del personatge tan meravellós i amb situacions úniques, no? Per exemple, jo, de les meves favorites d'ell, era aquell moment en què diu "She got crazy", que comença i l'altre està esperant el moment del mastegot, perquè ja

0: abandona els Monty Python després de la tercera temporada del Flying Circus i diu, vull fer una petita sèrie, una cosa amb la meva dona, amb la Connie Wurst, i fer una sèrie, i diu, me'n recordaré d'aquell hoteler que anàvem a veure quan anàvem amb els Monty Python, que era un tipus, el Douglas Sinclair, que era un tipus maldestre que tractava fatal els clients, i faré una sèrie basada en aquell personatge. I s'envolta una sèrie de gent, entre ells el Manuel, no? I els equívocs lingüístics que permet això, tenir un, en la versió original, pues un català o un barcelonès que parla castellà mentre tots els altres parlen anglès, i en la versió d'aquí que ens el van convertir en mexicà per poder mantenir aquesta dualitat, no?
1: Clar que devia ser complicat, no recordo com ho van doblar, però there's too much butter, 1, 2, 3, no? en aquestes safates, no?
0: Sí, és que, clar, la genialitat de John Cleese, que és per mi un dels tòtems de la comèdia, no només britànica, sinó comèdia mundial, el que va fer amb aquella sèrie, és que fins i tot un altre dels exemples és Rowan Atkinson, després cansat de fer molt de temps televisió d'esquetxos, va dir, vull fer una sitcom, però és que tinc el referent directe tan proper del que ha fet John Cleese amb Fawlty Towers, que me n'he de remuntar a 6 segles enrere, me n'he d'anar al segle XV per fer una sèrie històrica com L'Escurçó Negre, que va ser una altra sèrie capital en la comèdia britànica, no? Però tots ells, tot el que es dedicava a fer comèdia, veia que allò que havia fet amb només 13 episodis al John Cleese amb Fawlty Towers estava fora de lloc.
1: Meravellós. Jo et volia preguntar, clar, nosaltres, una generació, o dues, quasi et diria, no? els que érem petits quan va aparèixer TV3, quan va aparèixer posteriorment al Canal 33, som una generació que estem molt contagiats a l'humor britànic de la BBC, perquè és el que ens van donar i el que hem mamat. I jo crec que ens ha condicionat, oi que sí?
0: Sí, i a més és que, clar, per exemple, el cas de Fawlty Towers és un exemple molt clar. És que aquesta sèrie la va emetre a Televisió Espanyola l'any 81, quan era molt recent encara l'èxit de la segona temporada, que va ser el 78 a Regne Unit. El 81 va saltar a Espanya i només van emetre un episodi, perquè, entre d'altres coses, van convertir el Manuel en Paolo, que era d'italià, per poder mantenir aquesta dualitat dels equívocs lingüístics, no? Que funcionessin en castellà i en un altre idioma estranger. Clar, la sèrie a Espanya, si tu els hi parles de Fawlty Towers i de Manuel, no saben qui és. És que no ho coneixen.
1: En canvi,
0: aquí sí que van mamar, perquè també TV3, crec que amb molt encert, va comprar aquestes grans produccions de la BBC i d'altres grans cadenes britàniques i les va emetre en prime time. La qual cosa encadenaven pràcticament Hotel Fawlty, Aló, Aló. Després els Joves, el Nan Roig, totes aquestes sèries, N'hi ha que neixen estrellats, van poder veure tot un reguitzell de sèries que realment ens van marcar molt, crec, que la generació aquesta dels nascuts entre mitjans dels 70 i primers dels 80, no?
1: Absolutament.
0: I posteriori, doncs, també les remissions que han anat fent, que ens han permès això, indagar una miqueta més o conèixer, i ja veure també, quan va arribar el dual, etcètera, veure les versions originals, no?, i gaudir-les d'una manera diferent.
1: I jo soc un gran defensor de la versió original, perquè és part de la interpretació de l'actor i l'actriu, per molt necessari que sigui, que hi hagi doblatge, per qui no ho pot entendre, no ho pot llegir el subtítol, etcètera. No? És a dir, una cosa no treu l'altra. Clar, el que van aconseguir fer amb el Some Matters Do the Mon, que es deia el dia que neixen estrellats, allò de Betty, allò va ser fantàstic, allò va va revolucionar tantíssimes coses. Jo et volia preguntar, dediques un capítol a una, anem a dir, una seqüència, no?, de sèries, tu li dius a l'univers de les sitcoms de la NBC, que comentem molts cops al programa amb l'Òscar González, comentem que és que tornar a Seinfeld, tornar a Frasier, és quasi com tornar a casa, no? O com tornar a aquella casa d'estiu. És a dir, per molt que passi, és que no hi ha res que ens ho substitueixi. Necessitem... La tornes a veure i la tornes a gaudir igual, no?
0: Et sents molt còmode en aquesta sèrie. Si saps que són 30 minuts o 24 minuts de felicitat.
1: De felicitat,
0: Del que és les pròpies sitcoms, que passen, són situacions que passen en un ambient més o menys tancat, sigui una oficina, sigui una casa d'uns amics, sigui un bar, un lloc molt concret, i situacions que els hi passen a uns personatges que acaba sent família, no? Ens va passar aquí, per exemple, també amb Plats Bruts, que al final acabàvem estimant el David, el López, el Ramon, etc., com si fossin parts de la nostra família, no?

0: I les sitcoms aquestes de l'NBC i d'altres cadenes van marcar una fita. I jo parlo en el capítol aquest que els dedico al llibre de les sinergies que van saber crear entre elles. De fet, totes aquestes sèries que passaven a Nova York, en les quals hi ha una altra que també fora de Catalunya és poc coneguda, però que aquí jo crec que va tenir una audiència o un públic molt, molt fidel, que era Boig per tu, la sèrie que feia Paul Reiser amb la Helen Hunt. Tot això passava a Manhattan, eren diferents àmbits i van aconseguir crear uns dijous concrets en els quals s'emetien els tres episodis, un de Boig per tu, després de Friends, Seinfeld també hi havia pel mig i una altra sèrie que després va tenir menys fortuna amb Debbie Coleman, de fer-les lligar totes i que hi havia una apagada en un episodi i després es veien les conseqüències amb l'altra sèrie.
1: Sí,
0: doncs aquesta connexió que hi havia entre elles et permetien créixer un univers i en el cas concret a més de Friends, per exemple, doncs, com veure la Úrsula, no?
1: Sí.
0: L'actriu Lisa Kudrow, que hagués pogut ser l'arròs que feia la productora de Fraser quan va marxar de Cheers i se'n va anar a Seattle a fer el seu programa de ràdio. No? I bueno, és buscar un fil que et permeti explicar una història i connectar aquest diferent tipus de productes i fer-los descobrir a gent que no els ha vist o fer-los recordar a la gent que sí que els ha gaudit, no?
1: Jo m'haig quedat molt tranquil quan vaig veure que el llibre recollies doncs, el que són els Zazz, aquella meravella. Mira, jo he col·leccionat al llarg de la meva vida molts VHS, després DVDs, després Blu-rays. El VHS em vaig acabar desfent de tot, menys de la sèrie Police Squad.
0: Tenir la sèrie Police Squad amb VHS és una fita, perquè és una sèrie dificilíssima de trobar.
1: Totalment.
0: De fet, aquí no es va emetre mai.
1: No es va emetre mai. I clar, veies que la majoria de gags que després van sortir a les pel·lícules ja estaven, no?
0: Sí,
1: Little Italy i totes aquestes coses, no?
0: Sí, sí.
1: Quins genis,
0: Són un prodigi. Els germans Zucker i Jim Abrams eren autèntics. Partien molt del plagi que feien. O sigui, ells eren un grup d'amics que es reunien a casa, a la seva ciutat natal, i agafaven pel·lícules antigues i les gravaven de la matinada, les que metien pel·lícules de sèrie B o sèrie
1: Z
0: dels anys 50, i sobre això jugaven a fer doblatges falsos, com després aquí van fer els Genantes, no? Com dèiem abans, Joaquín Reyes, o el Florentino Fernández a l'altre programa, no? I feien això, feien doblatges i jugaven a dir, hòstia, doncs aquí això podria passar així i tal. I d'una pel·lícula d'aquestes, que és una pel·lícula que es diu Zero Hour, parteix l'origen del que va ser aquí Aterriza como puedas, no? Que en l'original es diu Airplane. I quan van tenir aquell èxit espaterrant, ells deien, és que nosaltres no sabem fer ni guions, o sigui, nosaltres hem copiat el guió exacte de Zero Hour, l'únic que hem fet és fotre-li acudits visuals que a nosaltres ens agraden perquè ens feien gràcia.
1: Sí.
0: I quan els van dir, fem una altra pel·lícula, i van dir, no, és que no ens sabem fer cap altra. I sense atrevim a fer una sèrie. I van dir, bueno, doncs va, passem d'una altra, i van agafar el mateix, van fer el mateix model, van agafar una sèrie dels anys 50 de policiaca i la van convertir en Police Squad, que és l'origen de l'Agarra-lo como puedas, el personatge aquell del Frank Drebin de Leslie Nielsen.
1: Meravellós. Jo, vamos, estaria hores escoltant-lo al Daniel, perquè amb aquest Hazme Reír gaudireu moltíssim del que es gaudeixen en els films de Manuel de BCN, però que a més, quan està seleccionat, és una manera de poder consultar, igual que els deia, no? D'anar a la vostra sèrie de referència i poder tornar a ser feliç amb totes elles, doncs aquest llibre ens porta molts records, està ben documentat i està ben ideal per als que ens agrada l'humor. Et volia fer una última pregunta.
0: Sí,
1: sé que és difícil, perquè són tantes històries i són tants moments, però si poguessis tenir la sort de poder triar una pel·lícula o una sèrie o una intervenció d'alguns d'aquests còmics i tornar-la a veure sense saber que l'has vist abans, és a dir, riure per primer cop amb alguna d'aquestes pel·lícules, sèries, capítols, quina triaries?
0: Uf, és com tu dius, és molt complicat. Una, per exemple, de les meves predilectes, i crec de molta gent, és la del jove Frankenstein, no?
1: Sí,
0: el young Frankenstein, que realment crec que és una meravella, també un petit miracle que se'ls va acudir a Gene Wilder i Mel Brooks, i que bueno, va donar un fruit que jo crec que és un referent de la comèdia que ha vingut a posteriori, no? Com a paròdies, sense ser paròdies, més homenatge còmic d'un clàssic del terror dels anys 30 de la Paramount, com era

0: Frankenstein. Aquesta, per exemple, jo crec que poder-la tornar a gaudir amb els ulls de nen o de jove que la veus per primera vegada i veus tota aquella successió d'esquetxos i de gags, bueno, que són desternillants,
1: Sí.
0: es podria, bueno, ho tornaria a fer. I poder, jo què sé, veure o descobrir, és que tantes, no? El primer Mr. Bean un altre
1: Sí,
0: cop,
1: senyor. Sí, senyor.
0: tornar a veure referents d'aquest tipus que t'omplen, o la pròpia Fawlty Towers,
1: Sí,
0: no?
1: sí, sí, sí.
0: Però el bo que tenen aquests productes és que jo crec que amb el pas del
1: Sí,
0: temps
1: senyor.
0: és veritat que poden haver-hi contextos puntuals que les facin més incòmode, o que ens, amb els ulls d'ara les veiem una miqueta antigues, però jo crec que la majoria de les que recullo en el
1: Sí,
0: llibre
1: sí.
0: funcionen perfectament en l'actualitat, si saps fer aquesta lectura, dir, això és una pel·lícula dels anys 50, o per exemple, jo què sé, la Festa, no? El
1: Sí,
0: Guateque de Peter
1: sí,
0: Sellers,
1: sí.
0: que clar, interpreta un personatge indi. Si ets capaç d'allunyar-te de la tírria al blackface, totalment defensable, eh? O sigui,
1: Sí,
0: no estic
1: sí.
0: defensant-la, però si ets capaç de veure que allò és una pel·lícula dels anys 50, que Peter Sellers no està fent una paròdia d'un personatge, sinó que
1: Exactament.
0: està fent una interpretació d'un
1: Sí,
0: personatge,
1: sí.
0: el Guateque és una pel·lícula
1: És
0: que et deixes de riure.
1: una obra d'art.
0: Clar, i tot això requereix aquest petit esforç, però jo crec que en moltes d'elles, per no dir la majoria, encara funcionen amb total vigència en l'actualitat.
1: Doncs només desitgem que vagi molt bé aquest llibre perquè ens pugui regalar que hi hagi una segona edició amb moltes més històries. Hazme reír de Chaplin a los chanantes momentos inolvidables de la comèdia. Escrit per Daniel Guillén, també conegut com @manueldbcn. Ha estat un plaer, moltes gràcies i fins a la propera.
0: David, moltes gràcies. I només recordar que també hi ha l'edició en català, que és Fes-me riure, que edita Columna, i que són, ja dic, les mateixes històries, més aquest afegit de Joan Capri i Maria Sampere. Una abraçada ben gran, David. Gràcies.
2: Són les 4, les 3 en Canàries.
3: Notícies en Onda Cero.
2: Buenas noches. La guerra en Ucrania afecta de nuevo a Rumanía, país perteneciente a la Unión Europea y a la OTAN, con un segundo incidente en pocos días por la explosión sin víctimas este viernes de un dron naval en el puerto de Constanza, que se suma al impacto hace una semana de un dron contra un edificio residencial en Galati, que causó dos heridos. La explosión de este viernes se producía en las inmediaciones de una terminal petrolera de principal puerto rumano del Mar Negro, lo que llevaba a las autoridades a activar de inmediato los protocolos de emergencia. El presidente rumano, Nicus Ordan, valoraba la rapidez de actuación de las fuerzas de seguridad en el área de la explosión.
4: Lo importante es que inteligencia nos avisó de que este dron iba a explotar y, por tanto, que todas las personas lograron salir adelante. Mientras haya otros y los localicen, no llegarán hasta el país.
2: Estos dos últimos episodios han elevado la preocupación en Rumanía, país que comparte más de 500 kilómetros de frontera con Ucrania. Las autoridades han reforzado la vigilancia en el litoral del Mar Negro y mantienen activos los sistemas de seguimiento ante la presencia de drones en la zona. En el marco de esta guerra, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha propuesto a su homólogo ruso, Vladimir Putin, una reunión cara a cara en un país neutral a través de una carta abierta. En la misiva publicada en la web oficial de la presidencia de Ucrania, Zelensky sugiere un alto el fuego inmediato y la apertura de negociaciones directas para poner fin al conflicto. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, han expresado su respaldo a la iniciativa. La portavoz comunitaria Anita Hipper ha mostrado su apoyo también a la propuesta.
5: Esto es otra prueba más de que Ucrania persigue unas negociaciones genuinas y un alto el fuego incondicional. Así que damos la bienvenida a esta llamada del presidente Zelensky para unas negociaciones directas y para el fin de la guerra.
2: De momento, Putin rechaza la oferta de Zelensky, calificando de grosera su carta e insistiendo en que Rusia logrará sus objetivos bélicos en Ucrania, incluida la toma de toda la región del Donbass. Aquí en nuestro país, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido este viernes su apoyo a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, después de que ella misma reconociera haberse reunido con la exmilitante del PSOE, Leire Díez, sobre la que la Audiencia Nacional investiga una posible trama para frenar las investigaciones judiciales que afectarán al PSOE o al entorno del presidente. Marlaska asegura que la máxima responsable del Instituto Armado nunca le trasladó que esos encuentros tuvieran relación con la trama.
6: Se me dice si he mentido, no he mentido, si los contactos, etc. Evidentemente vuelvo a referir lo mismo. Lo que me dijo ella, y para mí es lo importante, no tuvo ningún contacto con Leire relativo y en cuyo desarrollo hubiera habido ninguna conversación, ninguna referencia a la

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Les coses canvien molt, ja ho sabem, no? Al llarg dels anys hi ha moltes coses que estan canviant i que tenim el focus posat, no? en tots aquests canvis, com poden tenir a veure doncs, amb les noves tecnologies, amb la intel·ligència artificial, etc, amb el futur incert, no? Pel nostre jovent, però hi ha coses que potser no en som prou conscients o no ens hi mirem tant. I és, per exemple, quan té que veure doncs, amb la salut i amb l'alimentació dels nostres joves. I hi ha un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC, que ha detectat, per exemple, que només el 22% dels berenars dels nens i nenes a Catalunya es pot considerar saludable i que compleixi les recomanacions de les autoritats sanitàries. Per això avui volíem parlar al programa amb la Nàdia Sant Onofre, professora dels Estudis de Ciències de la Salut i investigadora al Food Lab de la UOC. Nàdia, gràcies per passar pel programa.
1: Gràcies a vosaltres, encantada.
0: A veure, en aquest cas, el tema està, i una de les coses que més tracta a l'estudi, i m'ha semblat molt interessant, és el fet de que ja no només és mirar, ficar l'atenció, ficar com allò de l'etiqueta de perill, el fet de menjar aquests aliments que poden tenir doncs sucres, ultraprocessats, totes aquestes grasses refinades, etc, sinó parleu de l'equilibri, no?, entre consum i entre ingesta i consum, no? Que si cuidem més l'alimentació però no consumim més, és a dir, si no fem exercici, si no ens movem, i més aquestes edats tan joves, aquest desequilibri pot ser preocupant, oi?
1: Així és. Realment la dieta està relacionada amb el nostre estat de salut i és important, no?, mantenir el focus en una dieta que sigui saludable, però no només importa el que mengem, sinó també com ho fem, cadascun dels ingredients que seleccionem i, per suposat, els nostres estils de vida. Uh-huh. Sabem que l'obesitat i el sobrepès és un problema mundial, però, per exemple, a Espanya està ocupant el quart lloc dins del rànquing europeu dels països amb més obesitat i sobrepès infantojuvenil. Uh-huh. I això és, entre altres coses, per la dieta que estem tenint.
0: Mm-hmm. Clar, aquí molts cops, i per això m'agrada parlar amb la Nadia d'aquests molts aspectes, no? No només és un, perquè molts cops és com que es fica l'atenció en el llibre de dir, doncs l'alimentació, els brioixos, no? Tot el que és brioixeria, tot el que és aquest tipus de... No, si és que també estem parlant, per exemple, de cereals refinats, de tot el que pugui ser menjar ràpid, les begudes ensucrades, no? Escolta, quants joves veig jo amb la beguda, diguem-ne, energètica, que jo més que energètica diria estimulant, perquè no és que et doni energia, sinó que et posa nerviós, no? Que és una mica així, Nàdia? Doncs aquestes begudes que, mira, tu pots dir, mira, perquè així m'estimulo, val, però després surts a córrer, després fas natació o et quedes jugant a la Play. És totalment diferent, no?, depenent de com sigui, Nàdia?
1: Sí, és cert, però tampoc es tracta de fer una activitat compensatòria.
0: Correcte.
1: Perquè podem pensar, no hi ha problema en que ara jo em prengui aquest refresc, aquesta beguda ensucrada, perquè ho compensaré, però no. Realment, al final, la qualitat del producte no deixa de ser un producte amb sucres afegits,
0: sí,
1: o
0: sí, sí,
1: additius,
0: sí, sí, sí,
1: edulcorants, i va a perjudicar la nostra salut, igualment, sí.
0: Per tant, no és allò que diguis, bueno, tinc carta blanca i que jo després tot això ho cremo, no?
1: No,
0: a veure, hem de posar molts matisos i sobretot, possiblement, Nàdia, un dels problemes, per entendre les causes, no?, les moltes causes que hi ha, és que busquem solucions fàcils, solucions ràpides, no?

És a dir, mira, compro això que ja està preparat, no? Compro això que ja només ho he d'escalfar, o només... I no dediquem aquest temps, no vull dir perdre, perquè no és perdre, sinó no dediquem el temps

0: equilibrarla. Y justamente aquí el berenar es un àpat que es considera com una oportunitat per poder introduir aquests aliments que potser al llarg del dia no hem pogut incorporar-los encara. I per això mateix les últimes recomanacions el que estan fent és prioritzar principalment aliments d'origen vegetals perquè veiem que a la nostra dieta realment és rica en aliments proteics, no? En carns, en ous principalment, però encara tenim mancança, no, d'arribar a les recomanacions de fruita, de verdura, de fruits secs, i el berenar seria un bon moment per incorporar-los, no, i aconseguir aquesta dieta equilibrada.
1: Quan jo penso en els que ja tenim una edat, intento recordar i penso, home, tampoc no és que fossin allò el més saludable del món els berenars que ens donaven, eh? El que passa és que possiblement allà sí que hi havia més una cultura generalitzada de l'esforç del moviment, no? L'altre dia just comentàvem, no?, el fet de dir, doncs, mira, era el dia mundial de caminar, d'anar caminant a l'escola o de fer qualsevol tipus d'activitat. Clar, si a tot això, Nàdia, li sumem els patinets, no?, o li sumem el no
0: Sí,
1: caminar, el no fer, encara
0: anem
1: agreugem
0: en
1: més,
0: cotxe.
1: exacte, anar amb cotxe, això, agreugem molt més aquest consum que a aquella edat és encara més necessari que mai, no?
0: Així és, perquè el que estem fent és reduir la nostra despesa energètica i, per tant, les nostres calories, no, que hauríem d'ingerir serien menors. I justament els productes que estem incorporant al berenar, el que passa és que són aliments rics en moltes energies, en sucres.
1: I d'alimentació, doncs potser portem el 99% del temps de vida, no? Havent de, no dic perseguir mamuts, però sí que anar-nos movent bastant i de menjar el que teníem, no? I el que bonament
0: Així és.
1: podíem eren, doncs, vegetals, les carns quan es podia, etc, etc. No aquestes bombes calòriques, no? Que directament, bueno, sempre, no? Sempre, la Nàdia em dirà que mai, però vull dir que algun cop sempre, mira, que et pots donar un caprici, mira, d'acord, però ha de ser l'excepcionalitat, no el consum.
0: No la norma.
1: Exacte, no la norma, no? Aquí en l'estudi que ha fet la UOC s'havien analitzat, doncs, una gran quantitat de berenars de famílies i l'estudi concloia que el 42%, doncs, eren entrepans, brioixeria un 24%, fruita un 14% i combinació de fruita i brioix podia ser un 6%. Per tant, només el 22% es podia considerar globalment saludable, perquè a vegades aquests entrepans també porten una sèrie de, doncs, jo què sé, clar, si tots els dies fiques allà un embotit, no? Allò molt
0: Efectivament,
1: potent, clar,
0: sí.
1: això també et genera una quantitat de, mira, si estiguessis a Sibèria, no et dic que no, però que igual, amb un tema, amb un clima més tranquil, doncs hem de tirar més del que realment és la dieta mediterrània, no? Que és una mica d'oli, una mica de sal, pot estar bé, però vull dir que anar variant també el contingut d'aquests bocates i no sempre bocata, perquè si no estem amb el mateix, no?
0: Variar. Sí, i també el tema dels bocates és interessant, el tipus de pa,
1: Clar, clar.
0: perquè realment si són pans de farines blanques refinades, és a dir, que no són integrals, no compliríem les recomanacions. Què passa? Aquests cereals que s'han refinat nos estan perdent tota la fibra, dins de la fibra està tots els minerals i vitamines, no, que són necessàries per al desenvolupament, i ho perdem al utilitzar una farina blanca. Per
1: Clar,
0: això
1: clar.
0: és interessant que els entrepans siguin de farina integral, perquè a més ens ajuda aquesta fibra a regular l'energia de forma, com si diguem, equilibrada, no, al llarg
1: Més
0: del dia. A poc
1: constant,
0: a
1: més
0: poc
1: constant.
0: es va subministrant aquesta energia i no tota de colp, que si no la gastem en el moment, el que passa és que se genera greix.
1: Val, i també aquests picos d'insulina i tot això que genera, no? Aquests moments que estem,
0: Efectivament.
1: que llavors és com que estem acostumant, digue'm si m'equivoco, Nàdia, perquè estem acostumant el cos a necessitar constantment aquests inputs, no? Aquestes càrregues, no? D'energia, de sucres, del que
0: Perquè
1: sigui, oi?
0: sí, perquè tenim un pic molt alt d'energia i de sobte una baixa.

0: I quan ens dona aquesta baixada necessitem altre cop tindre energia, quan amb la fibra, amb totes les farines integrals, el que fem és evitar aquests períodes de pujades i baixades de la energia, sinó que és més constant.
1: Fantàstic.
0: Per això mateixa també volia aprofitar, no?, per a fer aquesta reflexió, que no val un entrepà, per exemple, que no sigui d'embotit, sinó, per exemple, de tomàquet i oliva, sinó, i oli d'oliva, sinó que, a més, la farina és interessant que sigui integral.
1: Doncs això, vamos, em sembla de primera necessitat que sapiguem aquestes coses, Nàdia, i que és fort que potser ho desconeixem moltíssim, no? A través del grup de Food Lab, de la UOC, també intenteu, doncs, dictar, doncs, com una mena de pautes que hauríem d'intentar seguir, no? I així com, per exemple, dieu menys aliments rics en sucres afegits, greixos i sal, és a dir, els ultraprocessats, etc., però també, per exemple, establir que la base líquida hagi de ser l'aigua, eh?
0: Aigua. Així és, sí, sí. Sí, perquè s'ha vist, no, que aquesta beguda que acompanya els berenars moltes voltes són begudes energètiques, sucs industrials,
1: sí.
0: I això al final el que està fent és deteriorar la nostra dieta, no? I al final la nostra salut. Per tant, l'aigua és molt important. I dins d'aquest context de sostenibilitat, que ara a tot arreu ens parlen de ser sostenibles, justament el berenar també és un àpat que transportem molts cops de casa a l'escola, i hem d'intentar, no, prioritzar aquests envasos que siguin aptes per als aliments i que també es puguen reutilitzar. D'així també estem reduint els residus que generem.
1: Sí, sí, sí, perquè si no, clar, si cada cop... Mira, perquè és més còmode, és més fàcil de portar, doncs el bric, no? Per exemple, bueno, perquè mira, és un suc, no? Que potser diuen, no, els meus nens no prenen begudes energètiques, els Ponsters i els Finsters i els aquests, no? Són sucs, no? Ja, bueno, però portes amb un bric i és una beguda que és molt ensucrada, no? Per tant, d'aquesta manera, doncs, si estem potenciant l'ús d'aquestes cantimplores, que cada cop veig més en general, no?, que la gent n'està agafant consciència per tenir, per portar l'aigua, i fàcil de recarregar, doncs, a qualsevol font, doncs el que estem fent és molt menys impacte doncs, medioambiental des del punt de vista de productes, i que al final estem construint una base més sòlida. Et volia preguntar, Nàdia, per algú que estigui, doncs, estigui massa acostumat a aquests hàbits poc saludables, s'ha d'entendre que això necessita temps, oi, Nàdia? A l'hora d'anar acostumant, d'anar...
0: Això que deies, el paladar, no?
1: El paladar, a l'energia, a buscar aquesta energia més constants que ens deies, oi?
0: Sí, així és. Els canvis al final no es poden fer de la nit al matí, i si els fem ràpidament, el que fem és no construir uns hàbits, sinó que els hàbits han d'invertir temps, no? I també coneixement. Per tant, és important buscar formes de fer berenar saludables que puguen encaixar amb els nostres gustos, però també dins de les recomanacions, i a més que econòmicament, que és altre factor, no?, aquí dins de l'alimentació que ens afecta, també puguem contemplar-ho, no?, al llarg del temps. Per exemple, normalment es sap, no?, que les famílies més desafavorides econòmicament solen tenir un consum més elevat de productes ultraprocessats o ensucrats, perquè realment són més econòmics, no?, que la fruita o els vegetals. Per tant, hi ha que tenir tots aquests factors en compte, però jo el que us diria és que realment fer berenars i inclús una dieta saludable no és difícil, que hi ha moltes formes d'adaptar-ho a tots els contextos i situacions. I, per exemple, si estem acostumats a fer entrepans de crema de cacau ensucrada, clar, no? Que segur que tots ja sabran a què me referís, podríem trobar una alternativa amb un entrepà integral, recordem, amb una crema d'ametlles, per exemple, i xocolata negra.
1: Perfecte.
0: Això podria ser una alternativa no massa cara, i a més que li s'agrada als xiquets, no? I no perdem l'essència aquesta d'un canvi radical, no?, de dieta, sinó que intentem mantenir la base.
1: Sí, sí. Em sembla absolutament necessari que tots aquests conceptes vagin sonant.

0: Doncs amb aquesta sintonia ja sabeu que qui ha entrat a l'estudi és el Xavi Casinos. Xavi, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal? Com estàs?
1: Bueno, pues esperant les vacances.
0: Bueno, ja què queda? Més i mig?
1: Home, encara queda.
0: Dos mesos?
1: Dos mesos.
0: Però s'ha passat superràpid.
1: Ah, sí?
0: 5 de juny ja. Bueno. No s'ha passat ràpid?
1: Què vols que et digui?
0: Per res que està cantant Nadales, vull dir que...
1: Sí, veritat. Sí.
0: Escolta, on em portes avui?
1: A veure, avui anem a veure el que segurament... No diré el que més, potser, perquè no, potser n'hi ha un que més, però un dels edificis més secrets de Barcelona.
0: Ostres, però a veure...
1: Costa arribar-hi.
0: Però un edifici és una cosa gran, amb la qual cosa molt secret no pot ser.
1: Depèn on estigui.
0: A veure, i on està aquest edifici tan secret?
1: Mira, per veure'l hem d'anar al número 173 bis, molt important, bis, sí, del carrer Sepúlveda. Uh-huh. Aleshores, allà ens trobem una porta d'aquestes típiques d'edifici de l'Eixample. Bé, llavors, el que hem de fer és intentar creuar-la. A vegades és oberta, de vegades doncs, ens pot obrir algú, de vegades...
0: Una porta no diré... d'una porteria normal i corrent.
1: Sí, sí, sí, sí. I aleshores entrem i ens trobem a un passadís llarg i estret.
0: Sí.
1: Hem d'anar cap al final i al final torna a haver una porta que, oberta, ens dona accés al pati interior de l'illa de l'Eixample, formada, compresa, entre Sepúlveda, Casanova, Gran Via i Muntaner.
0: Uh-huh, molt bé.
1: I allà dintre, què hi trobem?
0: Entenc que aquest edifici és secret.
1: Efectivament, una casa. Un xalet, segons consta en els arxius històrics de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Dintre del pati de l'illa?
1: Dintre del pati.
0: Una cosa més rara, no?
1: Una cosa rara, efectivament. Home, tots sabem que Cerdà va preveure que els interiors d'illa fossin llocs lliures, sí, de verds, sí, pel lleure i el descans dels ciutadans, i que això ben aviat es va troncar i l'especulació va començar a fer de les seves, i es van fer remontes, i es van fer activitats allà dintre, per un edifici...
0: Però està allà al mig.
1: Allà al mig.
0: O sigui, els edificis del voltant veuen aquest edifici,
1: sí,
0: des del balcó. Quina,
1: sí,
0: cosa més rara.
1: Des del balcó interior, clar.
0: Interior, clar.
1: Bé, la qüestió és que si remenem, aquí has d'anar a remenar els arxius,
0: no
1: trobes que aquest edifici va ser construït cap a 1879, quan dos ciutadans, Juan Torrents i Ramon Sanz, demanen permís a l'Ajuntament per a

0: ficar un xalet, diuen, a dintre d'aquesta mansana, i l'Ajuntament els hi dona. Llavors l'edifici té dues plantes i inicialment preveuen una per tu i una per mi. Una planta per tu i una per mi, i viuen en allà. Passen els anys i la següent notícia que tenim, també a través dels arxius, és el 1925, quan el propietari és un tal Francisco Carbonell. Ja no existeixen els altres dos. I aleshores demana a l'Ajuntament permís per executar una sèrie de modificacions a l'edifici, cuines, banys, paviments, i li donen. Però l'home es passa de llest i, a part d'aquestes reformes, en fa unes altres d'il·legals. Per exemple, un quarto per rentar.
1: Un safareig.
0: Un safareig per rentar, que quan l'Ajuntament se n'entera, doncs li diu que l'ha d'enderrocar, i a més hi posa una multa de 250 pessetes de 1926.
1: Home, imagina't, una pasta, segurament.
0: Bueno, en aquell moment et solucionava un parell de mesos més. Bé, la qüestió és que tu arribes al pati, veus la façana de l'edifici, una façana que la meitat, diguem, que està més o menys arreglada, l'altra meitat no. Hi ha unes petites escales que pugen cap a l'edifici, res, deuen haver-hi 7 o 8. I avui dia resulta que la part arreglada la comercialitza una empresa d'aquests que lloguen apartaments de temporada. Uh-huh. És un edifici de que diuen co-living, en alguns serveis comuns, però petits apartaments, unes dues habitacions aproximadament, que pel mòdic preu de 1.755 euros al mes.
1: Molt barato. Molt barato, sí.
0: Aleshores, clar, tu tens allà pues un lloc molt discret, on no tens, estàs fora del merder de l'Eixample, i en concret del carrer Sepúlveda, que tu saps que al carrer Sepúlveda passa un autobús cada 48 segons.
1: En sèrio?
0: Sí, segurament és el carrer de Barcelona amb més densitat de circulació d'autobusos. Aquí s'entenen els de TMB, s'entenen els de l'aeroport, sí, alguns regionals i algun més que van per allà. Cada 48... Això està estudiat, eh?
1: Mira, un doble secret avui, eh?
0: Sí. Bueno, pues aquí tenim el gran secret, que li diuen Casa Ducal, no sé per què, Casa Ducal, i és, segons la publicitat que comercialitza els pisos, a la web, diuen Oasis en el corazón de Barcelona. Bueno, més o menys, sí.
1: Sí, bueno, però s'han envoltat edificis i...
0: No sé. Bueno, envoltat edificis amb un pati magnífic, on no et molesta ningú.
1: Home, pati magnífic està una mica vell, no? La foto que he vist...
0: Bueno,
1: pati...
0: una mica vell, però ple de vegetació, o sigui, surts anar i pots respirar, no, a veure,
1: 1.700
0: no
1: euros, Xavi?
0: Bueno, ja, tot això es paga.
1: Ostres, no sé,
0: Tot això es paga.
1: Prefereixo un edifici envoltat de gent.
0: Vale.
1: Bueno, s'aprofitaran d'aquest secret, no?, per cobrar aquest dineral. Molt bon secret, a més que estem a l'any Cerdà, no?
0: Efectivament.
1: Doncs mira, ja sabem un altre secret. No sé si saps d'algun altre edifici d'aquestes mateixes característiques, encara que no sigui l'Eixample.
0: No conec. O sigui, conec construccions que estan dintre d'una illa de l'Eixample, però que no tenen funció residencial, tenen... perquè és un antic aparcament o pel que fos, i es fan, jo què sé, reunions o algun tipus de coses.
1: T'has visitat la casa aquesta? L'has vist?
0: Dintre, no.
1: No t'han deixat entrar.
0: Bueno, no...
1: No has picat tampoc,
0: no? No he picat, però he entrat a
1: fer... Tinc curiositat, per 1.700 euros...
0: Però mira-ho a la web i trobaràs fotos de com és l'interior.
1: Ara miraré, perquè...
0: No està malament,
1: Home, ha d'estar molt bé, clar. Doncs ja sabeu que aquests i d'altres secrets els trobeu a Barcelona Secreta del Xavi Casinos. Xavi, que passis un bon cap de setmana.
0: Igualment.
1: Que vagi molt bé.
2: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
3: Arriba al Liceu, Le Nozze di Figaro. Amor, embolics i comèdia a l'obra mestra de Mozart. Vine al Liceu a veure l'òpera més popular de la temporada. Del 4 al 21 de juny. Entrades a liceu.cat.
4: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.

0: La ciutat, amb Míriam Frank.
1: És divendres i si encara no teniu plans per aquest cap de setmana, no patiu, perquè ja ha arribat la Mercè Ruiz de la Fuente, directora i CEO d'Escenic Produccions i presentadora de formats de ràdio i de televisió, com per exemple Escenic Magazine i MedTV. Mercè, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Míriam.
1: A veure, tenim moltes ganes de fer coses aquest cap de setmana.
2: Doncs escolta,
1: que tenim bon temps.
2: Porto l'agenda plena de propostes per gaudir de Barcelona i dels seus voltants, perquè porto d'una propostes.
1: Molt bé, molt bé.
2: Intento cada vegada que vinc fer alguna coseta diferent,
1: clar que
2: no?
1: Sí.
2: I avui us porto música, exposicions, arquitectura, experiències exclusives, activitats per compartir i una tradició, jo crec que una de les més boniques de Catalunya.
1: Vinga, que guai, doncs ja amb ganes de saber on ens portes aquest cap de setmana. Comencem amb una miqueta de ritme, de música,
2: sí.
1: De marxa, eh?
2: Sí, perquè a més amb molta marxa, perquè arriba el Primavera Sound 2026. Barcelona torna a convertir-se aquest cap de setmana en la capital mundial de la música, Míriam. El Primavera Sound omple el Parc del Fòrum amb uns artistes, sobretot els més destacats del panorama internacional. Milers de persones arriben a la ciutat per gaudir d'un dels festivals més importants d'Europa. I a més, els concerts principals també hi haurà actuacions i activitats repartides per diferents espais de Barcelona. Recordem, Parc del Fòrum, recomanat per amants de la música, parelles i grups d'amics. Barcelona torna a demostrar que és una de les grans capitals de la música al món.
1: I de l'art de la música a un altre tipus d'art, no? Anem al museu, va.
2: Sí, perquè si us agrada l'art, aquest cap de setmana ja sabeu que els museus són gratuïts, és el primer cap de setmana de mes,
1: sí.
2: I tenim una proposta espectacular, i és que el Museu Europeu d'Art Modern presenta l'exposició La Casa d'Arena de l'artista xilè Guillermo Lorca. Les seves obres combinen fantasia, misteri i realisme en grans llenços plens de detalls. Una mostra impactant que convida a deixar-se portar per la imaginació. Sabeu que el Museu Europeu d'Art Modern es troba al carrer Barra de Ferro número 5 i està recomanat per amants de l'art, la pintura i la fotografia. Una exposició que sembla transportar-nos a un univers entre el somni i la realitat.
1: Que xulo també.
2: Sí.
1: Ara parlem d'una proposta que vam parlar ja la setmana passada amb la Sara Folch, la nostra interiorista de referència, però hem volgut que val la pena perquè a més l'has visitat,
2: sí.
1: I així ens pots parlar de primera mà de veure com estava el lavabo decorat per la Sara i aquestes
2: I tant.
1: Coses.
2: Doncs,
1: on ens portes?
2: Mira, doncs us porto cap a Eclèctica Barcelona. Us proposo descobrir una de les grans novetats culturals de Barcelona i com molt bé deies, doncs ahir vaig tenir la possibilitat d'assistir a la inauguració d'aquesta meravella, perquè és que el Círculo Ecuestre acull la primera edició d'Eclèctica Barcelona, una experiència que uneix l'arquitectura, interiorisme, art, gastronomia i creativitat. Durant el recorregut, què podem veure? Doncs els visitants podran descobrir 12 espais únics dissenyats per als interioristes i personalitats del món de la cultura. Cada sala explica una història diferent i ofereix una mirada molt personal sobre la manera d'entendre els espais on vivim. A més, l'exposició també hi ha programades moltes activitats, com xerrades, tallers, concerts i activitats obertes al públic. Sí. Crec que no hi haurà ningú que no sàpiga on està el Círculo Ecuestre, però està a l'avinguda Diagonal 477 i l'exposició es podrà veure del 4 fins al 13 de juny. O sigui que val molt la pena. La veritat és que ahir vam poder gaudir d'aquesta inauguració de l'exposició, vam assistir molts mitjans de comunicació, i la veritat és que val molt la pena, perquè l'espai ja de per si, el que no conegui el Círculo Ecuestre, ja val la pena, perquè és una meravella. I llavors el fet de que s'hagin dissenyat entre doncs persones dedicades al món del disseny i l'arquitectura, amb artistes i gent del món de la cultura, doncs tenen tot aquest toc, no? Hi ha un despatx, per exemple, que està decorat la persona, diguéssim, de la cultura és el Risto Mejide, per exemple, i és, crida molt l'atenció per la seva originalitat amb el món de l'entorn. És un despatx molt sobri, vale? Molt masculí, per dir-ho d'alguna manera, no? Jo deia, posaria algun toc femení, no? Però realment és molt elegant, hi ha dos espais, un, diguéssim, que és una zona de descans i després l'altra part, diguéssim, de treball, i les cortines, diguéssim, són tots uns rails, no?, amb aquestes barres que hi ha de cortines que es poden moure una mica en les idees que tingui cadascú dins de l'espai, i li dona un aspecte super elegant, vull dir, molt maco. I el que tu deies, a Sara Folch,
1: va, doncs, ara que no ens escolta la Sara, què tal el lavabo?
2: Doncs una meravella. Hi ha dos espais que són una meravella, que són els lavabos, no? Aquesta fusió, diguéssim, de la part més moderna amb la part més clàssica, no? Els rentamalls, per exemple, són molt xulos. Hi havia un espai, per exemple, que era per rentar el gos dins del que és la,
1: sí, el mateix espai. Sí, perquè ella és amant dels gossos i ens va dir... Els gossos també tenen el seu espai en aquell lavabo.
2: Sí, sembla que sé que volia portar un, però no, sembla que sé que no li van deixar, no? Però la veritat és que són espais molt elegants, molt actuals, però que a més són molt d'utilitat, perquè estan pensats per les cases. Clar. Hi havia una zona de lavanderia, per exemple, que estava tota la bugaderia, la zona de planxa i tal, i t'explicaven, no, els materials que s'havien utilitzat, el per què. Hi havia la recuperació de la pica, la típica pica aquesta més antiga, no? Sí. On tu pots posar la roba pues, una mica amb remull, no? Mm-hmm. Aquestes coses que sempre dius, on lo pongo, no? Sí, pues, sí, diu, sí. No en la banyera perquè no és l'espai, no?
1: No.
2: Té que ser aquí.
1: Que
2: I està molt, molt, molt pensat per al dia a dia. Òbviament són espais molt grans, la luminositat és brutal, les habitacions, tota la zona de bany és una meravella, el saló és impactant i no vull descobrir gaire cosa més perquè
1: no,
2: que
1: la gent vagi
2: a
1: Eclèctica vingui, i ho gaudeixi.
2: Que vingui a veure-ho, clar que sí.
1: Vinga, ara has pensat també en els amants del futbol, ara que comença el Mundial, precisament,
2: sí,
1: no?
2: Sí, perquè mira, arriba Panenka Fest. Si us agrada el futbol i per també us agrada la cultura, aquest cap de setmana teniu una cita imprescindible a Barcelona. L'antiga fàbrica Estrella Damm acull una nova edició del Panenka Fest, el festival dedicat a la cultura futbolística. Durant dos dies hi trobareu podcast en directe, projeccions de documentals, espectacles d'humor, xerrades amb periodistes, escriptors i protagonistes del món del futbol. També hi haurà activitats familiars, espais de col·leccionisme, futbolins, videojocs retro i un gran mercat de samarretes de futbol vintage i d'articles exclusius. I a més, la proposta es completa amb música en directe, food trucks i zones gastronòmiques per gaudir d'una jornada molt diferent al voltant del rei de l'esport.
1: Clar, qui li agrada el futbol, doncs aquesta és la seva activitat de cap de setmana.
2: Sí, recordem si vols l'adreça, que Vinga. Està a l'antiga fàbrica d'Am, està al carrer Rosselló, 515 de Barcelona, i només són els dies 6 i 7 de juny.
1: I ahir vam parlar del talent jazz a la Pedrera, però... Sí. Volem insistir perquè és un plan molt, molt xulo.
2: És un planazo. Si us agrada la música en directe, aquesta és una de les propostes més elegants del cap de setmana. La Pedrera torna a programar els seus concerts, com tu molt bé deies, Míriam, concerts de jazz a la terrassa de l'edifici. Música en directe, vistes espectaculars i un dels edificis més emblemàtics de Gaudí. Una experiència ideal per gaudir de les nits d'estiu a Barcelona. Recomanat per parelles i amants del jazz, perquè la música i l'arquitectura es fusionen amb una experiència única. El Passeig de Gràcia, 92.
1: Cada divendres fins al proper 31 de juliol. Vinga, i seguim amb terrasses a Barcelona.
2: Doncs sí, perquè si us agrada descobrir Barcelona des d'una altura molt perspectiva, aquest cap de setmana continua la setmana de les terrasses dels hotels. Jo he triat una recomanació que és a l'aire Rooftop Bar, que està situat al capdamunt de l'Hotel Condes de Barcelona. Des d'aquesta terrassa es poden contemplar unes vistes espectaculars sobre el Passeig de Gràcia, la Pedrera, que ja havíem parlat, i bona part del centre de la ciutat. Durant aquests dies s'hi programen actuacions musicals, Míriam, sessions de DJ, propostes gastronòmiques i activitats obertes al públic. És un espai ideal per gaudir d'una posta de sol, prendre un còctel així de forma tranquil·la o simplement contemplar Barcelona des de les altures. Està a l'hotel Condes de Barcelona, al Passeig de Gràcia 73, i és una manera diferent de redescobrir Barcelona mentre es cau el sol.
1: Que xulo també, eh? I vinga, anem ara sí amb una tradició ben nostra, va.
2: Doncs sí, perquè aquest cap de setmana Barcelona celebra una de les tradicions més singulars i estimades del Corpus Christi, l'ou com balla. Un ou buit que sembla ballar damunt del raig d'aigua d'una font decorada amb flors i fruites. El lloc més emblemàtic per contemplar-lo és el claustre de la Catedral de Barcelona, tot i que també es poden veure aquesta activitat a la Casa de l'Ardiaca, a l'Ateneu Barcelonès, al Museu Frederic Marès o al Monestir de Pedralbes, una tradició amb més de 5 segles d'història que continua sorprenent a grans i a petits.
1: Jo sempre m'he preguntat per què balla l'ou?
2: Jo també m'ho he preguntat.
1: I com es fa? Doncs mira, l'hem preguntat al nostre col·laborador, el doctor Manuel Moreno Lupiáñez, i està fora de Catalunya i no ens ha pogut atendre, però sí que m'ha enviat un document explicant la física que hi ha al darrere de l'ou com balla. Diu que no s'aguanta a l'aire per miracle o per magia, sinó gràcies a la mecànica dels fluids. Primer, pel principi de Bernoulli. El gran secret és que l'ou no es manté a dalt perquè el brollador l'empenti cap amunt, sinó perquè l'aigua el manté atrapat gràcies a aquest principi. principi. Quan l'aigua del brollador es mou a gran velocitat al voltant de la closca de l'ou, es crea una zona de baixa pressió just en el flux de l'aigua. L'aire de fora de la font, en aquest cas l'aire del claustre de la catedral, està més quiet, de manera que té una pressió més alta. Aquesta diferència de pressions fa que l'aire exterior empenyi l'ou contínuament cap a l'interior del brollador. Si l'ou intenta escapar cap a un costat, la pressió de l'aire el torna a empènyer immediatament cap al centre del corrent d'aigua. I després tenim l'efecte Coanda, que és un efecte clau i és la tendència dels fluids a seguir el contorn d'una superfície corba. L'aigua que surt del brollador no rebota contra l'ou, com ho faria una pilota contra una paret, sinó que l'aigua s'adhereix a la closca i la ressegueix abraçant l'ou i lliscant per tota la seva superfície corba abans de caure. Aquesta adherència genera una força de sustentació que, juntament amb l'embranzida vertical de l'aigua, compensa exactament la força de la gravetat. I per què balla en comptes de quedar-se quiet? Doncs l'ou és una estructura ovalada i asimètrica i resulta difícil de mantenir en equilibri. A mesura que l'aigua llisca, es creen petites turbulències i variacions en el cabal. Quan el flux d'aigua canvia lleugerament d'un costat a l'altre, el centre de gravetat de l'ou es desplaça fent que giri sobre si mateix i es balancegi, i ens dona aquest característic efecte del ball. I com deies, el truc perquè funcioni és que l'ou ha d'estar buit.
2: Ha d'estar buit. Ai, doncs mira,
1: jo no ho sabia,
2: No, jo tampoc. És una d'aquelles coses la física i la química.
1: Jo pensava que, mira, l'aigua mateixa i ja està.
2: El que estigués buit a l'ou sí que, òbviament, sí, pel pes, bàsicament, clar. No? Però sí que tenia una curiositat per saber-ho i, escolta, ho has explicat la meravella.
1: Vinga, ens ho ha explicat el doctor Manuel Moreno Lupiáñez, jo li he posat només la veu. Parlant d'ous, m'ha entrat gana, tu. On sí. En portes a dinar avui?
2: Doncs mira, perquè ja saps que sempre m'agrada parlar d'una part gastronòmica, i si busqueu una experiència gastronòmica diferent aquest cap de setmana, us proposo descobrir una de les propostes més originals de l'àrea de Barcelona.
1: A veure.
2: Es tracta de Le Petit Chef Barcelona, una experiència immersiva que combina gastronomia i tecnologia. Mitjançant projeccions en 3D sobre la mateixa taula, un petit chef virtual cobra vida davant dels comensals i va explicant, cuinant i presentant cada plat abans de que arribi a taula.
1: Ho he vist, això, és molt xulo, eh?
2: Bé, jo m'he quedat al·lucinada, sí, saps? Buscant xulo. Experiències per sorprendre't una mica, a tu i a tots els oients.
1: Em va sortir de xarxes i vaig flipar.
2: Home, mira, l'espectacle ens porta a fer un viatge gastronòmic per diferents països, Espanya, Itàlia, França i Japó, combinant animació, música, efectes visuals i un menú degustació especialment creat per a l'experiència, ja que cada país està representat per un personatge i un plat diferent. Tot plegat converteix el sopar en una experiència interactiva, activa, divertida i molt sorprenent, ideal tant per a parelles com per celebrar una ocasió especial. Us preguntareu, on puc gaudir d'aquesta experiència?
1: A veure.
2: Doncs a l'avinguda de Gran Via de l'Hospitalet 144, al restaurant Terrum del Hyatt Regency Barcelona Tower. Està recomanat per a parelles, famílies, amants de la gastronomia i persones que busquen una experiència diferent, una manera original de compartir un sopar en un autèntic espectacle.
1: Totalment. Vinga, i acabem sortint de Barcelona, com sempre.
2: Sí, avui us porto parlant molt apropet d'aquí, us porto, no? Perquè acabem parlant d'unes també tradicions més espectaculars de Catalunya. Aquest diumenge Sitges tornarà a omplir els seus carrers amb les tradicionals catifes de flors del Corpus Christi. Okay. Milers de clavells i pètals es converteixen en autèntiques obres d'art efímeres. Una tradició centenària que atrau cada any milers de visitants. El millor moment per visitar-ho és el diumenge al matí, abans del pas de la processó. I on el podeu veure, doncs, al Centre Històric de Sitges, i està recomanat per famílies, fotògrafs i amants de les tradicions. Un dels espectacles florals més bonics i emocionals de Catalunya, com deien.
1: Doncs no tenim excusa per quedar-nos a casa aquest cap de setmana. Mercè Ruiz de la Fuente, com sempre, és un plaer que ens preparis al nostre cap de setmana.
2: El plaer és meu d'estar aquí compartint amb vosaltres aquests moments de cultura.
1: Adéu, adéu.
0: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Miriam Frank.
3: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
4: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Porta Ferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
0: Això és La Ciutat, amb Míriam Franch.

0: al Soniditos... Ui, mira, això sí que és un sonidito, eh? Al Soniditos del Gerard. Que no l'escoltem, no, el Gerard, ara sí.
1: Doncs ara no,
0: sí.
1: Hi ha soniditos.
0: Sí, no, home, sí.
1: És que són tanta gent, no?
0: Els soniditos, el David, de la Ginebra, del Pol, amb Gerard Sanz.
1: Mira, deixem-ho amb...
0: Un dia farà el Lluís. Ja Lluís Soler, bon dia.
2: Què tal, com esteu? Què deu fer tota aquesta gentada?
0: Doncs gaudir de la vida, potser no estan treballant ja, no?
1: Viure la vida.
0: El David treballant.
1: Viure la vida.
2: Allí treballant, la Ginebra allà...
0: Un dia podries fer tu els soniditos.
2: Un dia podria fer els soniditos.
1: No estaria gens malament, eh?
0: Avui l'he cridat per dir que necessito ajuda.
1: No, clar.
2: Fliparíeu. Aquí estic.
0: Doncs quan vulguis els...
2: Aquí estic.
1: A poc a poc t'anem donant més feina, eh?
2: Sí. Bé, feu bé, perquè... Feu bé, perquè com no sé què fer a la vida...
0: Com que no tens feina...
1: Clar, és que és el que teníeu els jefes, no? Que
2: no, no sé fer, què fer a la vida, per tant, va perfecte, això.
1: Vinga, va, toca tornar a mi fer soniditos en absència de tota aquesta gentada, com deia, sí, com deia Lluís, i avui
0: tota
2: la xavaleria.
1: He pres la decisió, ja que se'ns acosta una data assenyalada,
2: Em sembla molt bé això de prendre decisions, eh?
1: Sí, jo mateix.
2: Perquè sembla una tonteria, però és molt important.
0: A mi no m'has demanat permís per fer això.
1: No, clar, no, perquè ja t'he dit que si et donava la pista que dono ara...
0: T'ajudava
1: pels soniditos.
2: A veure.
1: Aviam, és soniditos temàtics.
0: Jo sí que t'he vist mirar una pàgina...
1: No, però has vist el que mirava?
0: No, perquè no veig. Però sí que he vist... Puc dir-ho? No. Pelis del papa.
1: Porno.
0: Pelis de... No. Pelis de... sobre el papa. I jo, què fa? Mira, pelis sobre el papa.
1: Però per què mires tant, tu?
0: No, perquè, perquè vull veure si treballes o no, i com que et tinc al costat...
2: Papes,
1: tu ja saps
2: papes.
1: Que jo treballo... Sempre.
0: Però no he vist el títol, o sigui, no sé ni quina pel·li és.
1: Vale, doncs és... Aquest efecte de sol...
0: Aquest és el sonidito que hem d'encertar? El Lluís sorprès.
2: És com una sorpresa, sí.
1: Vinga, va, temàtic, com deia, doncs, l'has encertat, la temàtica d'avui, ja que s'acosta la visita de Lleó 14, doncs, no, per fer-ho una mica especial, i la temàtica avui és el papa i o la religió, una mica en general. Però, bàsicament, són coses...
2: La cançó no pot ser Mama Sandra.
1: Relacionades amb el papa.
0: Papa l'americano.
2: Ah, papa l'americano.
1: Home, mira, doncs aquesta estaria...
0: A més, aquesta
2: és l'americano.
1: He de dir que ni la sèrie ni la peli les he vist. Però bé, com que sabia que existien...
0: Jo no sé si les hauré vist.
1: Clar, no sé si vosaltres les heu vist.
2: Els dos papes.
0: Però hi ha moltes pel·lis del papa. Bueno,
1: sí,
0: va,
1: però
0: no sé.
2: A veure, va, és molt
1: sabent
2: difícil,
1: la temàtica, jo crec que és una gran ajuda, aquesta pista, que facilita moltíssim les coses.
0: Gràcies,
1: perquè, clar, fet des de zero... no és massa...
0: Amb tot, no sé si ens no saltarem gaire.
1: Però va, anem amb la sèrie, tirem la pista.
3: Pío XIII fue un gran papa, pero la vida evoluciona a pesar de nosotros.
2: Los dos papas.
0: Pío XIII, la sèrie.
2: No és la pel·li.
0: No és la sèrie, és la sèrie.
2: Ah, és una sèrie.
1: És una sèrie, és una sèrie.
0: Los dos papas és una pel·li.
2: És una pel·li, diria, eh?
0: És que no l'he vist.
1: Protagonitzada per... Quin has dit, tu?
2: Els dos papas.
0: El Pájaro Espino?
1: No, però...
0: El Pájaro Espino, no?
2: Però ja,
1: no, de fet, crec que el Pájaro Espino no té aquest àudio.
0: Ja ho he pensat.
1: No tan masteritzat. Protagonitzada per dos actors...
2: Molt grans, molt consagrats. Però els dos papes?
1: Molt grans.
0: Però és una sèrie?
2: Dos papes.
0: Però és una sèrie?
2: Ara mateix deu ser una sèrie.
1: Hi ha una sèrie que es diu Dos Papes?
0: S'ho està inventant.
2: No, existeix una pel·li o una sèrie i, a més, una obra de teatre que vam fer aquí.
0: Però ja t'ha posat l'efecte.
2: Una obra de teatre fantàstica que vam fer aquí, dels dos papes, al Teatre Acadèmia, dirigit per Guido d'Orlònia, que va ser fantàstic.
1: Guido d'Orlònia, eh?
2: Sí.
1: Doncs...
0: La decisió del papa.
1: No. Us rendiu?
2: Pel·lícules dels papes, jo no tinc ni idea. Papa ha encogido mi camiseta. És l'única que sap.
1: Papa ha encogido a los niños.
0: És mamà, no? Mamà... Cariño, és cariño.
2: Cariño ha encogido a los niños.
1: Padre de família, no? També podria haver...
2: Bueno, és que jo no hi puc donar més voltes, no tinc ni idea.
0: No sé.
1: Us rendiu. És que, clar, era complicat. És això, bueno, com sempre, no? Que si no l'heu vist...
2: Los dos papas.
1: És
0: acabo de decidir que el Gerard no farà més aquesta secció.
2: Molt bé les decisions.
0: La faràs tu.
2: Molt bé
1: és el que té fer automàtic. De fet, estava pensant de fer el Pájaro Espino.
0: Home, seria... No, però potser l'hagués encertat.
1: Però he volgut ser una miqueta més actual.
0: Sí. I posar una que no ha vist ningú.
1: I la sèrie és The New Pope.
3: Pío XIII bueno, fue un
2: clar, l'original és The New Pope, però en castellà no dos papas. Evidentment, tothom ho sap.
0: Jo crec que no.
1: Escoltem una mica el fragment del tràiler.
4: Hemos terminado, santo padre.
3: ¿Ya? ¿Sin desnudos? Santo padre, tengo que decirle algo.
2: A més, jo crec que aquesta...
3: Leonardo ha despertado.
2: Aquesta va ser de les més vistes ara quan van escollir el papa Lleó.
0: Escolta, que m'estan entrant.

0: ganes de mirar aquesta sèrie.
1: És que t'entren ganes de veure-la.
2: O sigui, no, quan... no, no, és que quan va, quan a Conclava...
0: Sí.
2: Conclava.
0: Conclava,
2: hi havia molta marató de sèries i pel·lícules, clar. I aquesta era la destacada.
0: Sí, com, sí, com has dit, t'has dit?
2: El nou papa.
1: The New Pope. El nou papa.
0: Ostres,
1: sí. On, de fet, papa. Aquesta, crec, per això pinta. És que no l'he vist, però crec que té com una primera temporada o una primera sèrie, que és The Young Pope, sí. Que és protagonitzada per Jude Law,
2: no, el jove
1: i
2: papa.
1: En aquesta segona, The New Pope, és quan apareix John Malkovich. I és que explica la història de... una història que ens explica de Pius XIII, és en coma i un candidat anglès és elegit i amaga secrets i tal. Té
0: sí,
1: molt bona pinta.
0: Sí, sí,
1: jo
0: sí,
1: m'ha passat una mica com tu, que només amb l'àudio, però si mires també el vídeo, he tret el sonidito i dic, ostres, m'han entrat
0: moltes
1: ganes de... Doncs
0: mira, per escalfar motors de cara a la visita del papa no estarà malament.
1: I també m'ha passat això de que m'han entrat ganes amb la peli.
2: A veure.
3: Corren demasiados rumores y hay más de 1,000,000,000 de almas observándonos.
2: Los dos papas.
0: No. No, no, no. Pot ser...
2: Sister Act?
0: No, no siguis Robert Calvo.
2: És que no tinc ni idea.
0: Jo és que havia pensat una.
2: Quina?
0: Del Dan Brown?
1: No.
0: No és, no és de les sagues del Dan Brown?
1: No,
0: la segona.
1: Àngeles i Demonios, això no.
0: És, vale. I se no, si no, la que sempre diu el Robert, el Conclave o algo així.
2: El Conclave, sí senyora. Podria ser, eh?
0: Hay mucha gente mirando, sí. No está...
2: Yo creo que el conclave diré, podría ser...
0: Per peli de papas es la única que em ve.
2: El conclave.
0: El conclave. Sí.
2: ¡Bravo!
0: Gràcies, Robert.
3: Molt bé. El trono.
0: De tant dir-ho...
2: El conclave.
3: Está vacante.
0: Que també és una molt bona peli.
2: És que no està vacante.
1: Sí, no, bueno, no sé si l'heu vist, però
0: no.
1: Jo he vist, no l'he vist, però he vist el tràiler i m'han entrat moltes ganes.
2: No diguis com acaba, no diguis com acaba.
1: De veure-la, que a més la
0: protagonitza... Que trien
2: el papa.
0: No com a Ada Blanca.
2: No digueu.
1: Que a més la protagonitza un actoràs com és Ralph Fiennes, que és molt bo.
2: Treballa molt fins, aquest mare.
0: Molt bé.
1: Doncs sí, ens explica la història de...
0: De la tria d'un papa,
1: que s'ha de triar un nou papa després de que el que era vigent doncs mori per un atac de cor. Llavors és tot aquestes guerres, guerres de poder, thrillers psicològics...
0: Bueno, que estan dintre del conclave, que és el que volem tots, no?
1: Sí, exacte, exacte.
2: Pagaríem per estar dins del conclave.
1: Mira, ho podrien monetitzar i fer encara més calarons posant una càmera, no? O fent un directe d'una de les plataformes d'aquestes.
2: Ja en veig la gent...
0: Tindria molta audiència, tu.
2: Ja en veig la gent barallant-se, revendent les
1: sí, ja i tant, pagant subscripcions, eh?
2: I si llueve, no vull... s'hi anul·la, no? Com ahir a primavera.
0: Vinga, va, la
1: cançó. Vinga, anem amb la cançó, que jo crec que aquesta he intentat...
0: Pa, pa,
1: la
2: Hakuna.
1: Pista... No, aviam, un moment, deixeu-me...
2: El grup Hakuna.
0: No sé què és això.
2: Home, tot aquest moviment de música celestial.
1: No, home,
2: Siloé, no, Hakuna...
1: No he filat tan prim. És una cançó...
0: És una cançó religiosa?
1: No. Molt coneguda. Molt coneguda.
2: Sí. Molt coneguda?
1: Sí, moltíssim. I he intentat que la pista sigui molt complicada, però...
0: Vale.
1: No, està relacionada no amb el papa, sinó amb la religió.
0: Vale. Vale.
1: Som-hi.
2: Madonna.
0: Ah.
2: Home, això és Madonna, sí, tota la vida.
0: Totalment.
2: Que ahir, per cert, va fer una actuació secreta.
0: Madonna molt religiosa, no sé jo,
2: Home, sí, perquè ella mateixa.
1: Està
2: ella és la Madonna.
1: Relacionada.
2: La Madonna.
0: Sí, sí.
2: Que present, des d'aquí, la nostra felicitació a Madonna. Madonna, felicità,
0: si no
2: auguri, tanti auguri. No, però ella és Madonna i sempre està a l'estiu a Itàlia. Tanti auguri, Madonna, per l'actuació de ieri a Times Square. Va fer una actuació sorpresa que van ser una hora abans.
1: Ieri. La Jenny.
2: Jenny Versace, que va actuar ahir a Times Square.
0: Podem eliminar aquest
2: moment. Bueno, fantàstic. Jota, ¿puedes borrar esto?
0: Vale. Aunque sea en directo.
2: Aunque sea en directo.
0: Sí, 13:38, estem en directe.
2: Però és Madonna o no?
1: Sí. Ah, sí. Mira, va, l'escoltem, l'escoltem.
2: M'encanta.
1: Doncs un tema
0: marro,
1: publicat per la deessa del pop el 1989, cançó molt criticada per l'Església i pels sectors
0: per
1: més
0: conservadors,
1: sobretot per al videoclip, representant un Crist de raça negra amb creus, amb flames, en definitiva.
2: Fixeu-vos que això passa avui, no ens...
1: El curiós és que ella defensava que era la història d'una jove enamorada de l'Església i de la religió i de Déu. I sí, va ser. I la MTV la va batejar com la cançó més transgressora de la història.
0: Bueno, és que Madonna, en general...
2: Sempre
1: li ha agradat. Sempre li ha agradat provocar. Molt bé, 2 de 3.
0: Vinga, la veu del famós no cal que la posis.
2: Bueno,
0: però és León 14, serà.
1: Famós...
0: No?
2: A veure?
0: Hauràs posat León 14.
4: Bona domènica!
0: Pues eso.
1: Bon diumenge. Home, a veure, estava claríssim.
0: Podries haver posat una altra.

0: he pensat, però com, primera, com que ja l'havia tret.
1: Tinc per fer feina.
0: I anava just de temps. I segona, perquè dic, mira, com a homenatge a Lleó 14, que ens ha de
1: visitar. I com que sabies que la peli i la sèrie no encertaríem, has pensat, va, que encertin aquesta.
0: La peli m'he pensat, el que ha passat, The New Pope, tenia molts dubtes, però Conclave...
1: Perquè a més ens ho ha dit molt el Robert aquests dies i m'ha quedat, perquè és veritat que no la tenia.
0: I perquè feia res, el Lluís ha dit el Conclave, no sé què tal, i jo us anava a donar la pista de... El Lluís ho acaba de dir fa un moment.
1: Però no l'hem necessitat.
2: Has vist? Anem sobrats. Anem a Celestia, anem sobrats.
1: Lluís, ni tan mal.
2: Has vist? El seu, la mirada. Que és el claim
1: de... Que és el lema d'aquesta... Lema, no diguis claim. Lema d'aquesta visita.
2: És americà?
1: Ai, però
2: millor
1: estem,
2: que amb un papa americà se contenta de les coses americanes. Claim.
1: Estem aquí a Espanya.
2: Robert. No, es diu Robert.
1: Robert.
2: El papa es diu Robert, no?
0: Robert, el Bob.
2: Robert Bob, Bob. Esponja. Sí.
0: Bob.
1: Vinga.
0: Molt bé, 3 de 4. M'agrada.
2: Que bé, molt bé.
1: Hem passat l'examen, eh?
0: Era fàcil, eh? Vull dir,
1: no era tan fàcil.
0: La veu del famós era regalada. Sí, sí, like a Prayer, era també regaladíssim.
2: Bueno, bueno.
1: Però amb la pel·li es flipa.
0: Sí, amb la pel·li molt bé.
2: Anem molt bé.
1: Vinga, anem al dilema totalment
2: ara
1: diferent,
2: ja sí que ja...
1: a visitar el papa.
2: O sigui, si parlem de pau, ara s'acaba la pau.
1: Totalment.
2: Per una estona.
1: Vinga, va.
0: El dilema del divendres. Amb Lluís Soler. Amb rever i tot, eh?
1: Sí, sí.
2: Molt bé, així m'agrada, escolta'm.
1: Què?
2: Doncs s'ha acabat la pau.
1: Aquest sí que trenca famílies, eh?
2: Això trenca. I a més, molt sovint. Cada matí, cada tarda.
0: I ja us puc avançar que entre l'audiència hi ha guerra, també.
1: Home,
0: sí? Sí, sí, sí,
2: jo,
0: sí, sí,
2: que sapigueu que vinc, és, que és implacable.
1: Jo aquest no sé per on tirarà, eh?
2: És implacable.
1: M'he quedat sola.
2: És implacable.
1: Robert...
2: Avui, estimats, estimades, el dilema de divendres parlem de... Què és millor? Què preferiu? Què saboreu millor? Saboregeu millor? Què us agrada més? El dònut de sucre...
0: Què saboreu? Ja, ja.
1: Jo saboreu, saboreu.
2: El dònut de sucre o el dònut de xocolata?
1: Xocolata.
2: És evident i és implacable. Jo ho tinc claríssim. Però, a veure, Míriam, comença tu, presidenta.
0: Espera, Lluís.
2: Com el dònut. Com el dònut.
1: Jo tinc molt clar.
2: Què?
1: Partint de la base...
2: Ja comencem.
1: Que el dònut és dolentíssim per la nostra salut.
0: Per la salut.
1: Però,
2: des d'aquí una salutació al nostre publicitat de
1: dònuts. No ho dic per la marca, ho dic pel producte. Vale?
2: Que no és el més...
1: Perquè és,
2: no és el més sadamor.
1: Bulleria industrial.
2: No és el més sadamor.
0: Bones mans, amb Míriam Frank.
1: Clar, bueno.
2: No és el més sadamor.
1: Però, de tant en tant...
2: Però un dònut, oye, te alegra, te hace un hueco. Un dònut te hace un hueco, eh?
1: Entonces, un agujerito. És difícil la tria, perquè estan bons.
0: És molt difícil.
1: Però jo em quedo amb la xocolata, sobretot de nevera, que estigui molt fred.
2: Quin horror.
1: Que no es desfaci, que faci crunxi.
0: Sí.
1: Que perquè el de sucre t'embrutes tota, està enganxifós, empalaga, com es
0: sí,
1: diu?
0: És com, sí, empalaga molt. I a més el desfet se't queda enganxat aquí al paladar.
1: Sí,
0: quan està desfet i com...
1: No, i la sucre, jo noto, el sucre em fa una mica de...
2: Ets rarota.
1: Cringe.
0: És el millor del món. És el millor del món, no el sucre.
2: Oh. És la gràcia, de fet, és la gràcia del dònut.
1: Prefereixo el crunchy de la xocolata freda. A nevera.
0: És com el gelat aquest tan famós que va recobert de xocolata que quan te'l prens
1: també,
0: i fa...
2: Però no te n'adones que el dònut de xocolata és un dònut que no és fresc? Per això està banyat de xocolata?
1: I el dònut de sucre és fresquíssim.
2: Bueno, abans de jo destapar-me, vull a veure en Gerard.
1: Home, no cal que et destapis.
2: No,
1: és que
2: vinc,
1: vamos. Destapat.
0: A mi també m'ha costat, però no tant. És que a mi em torna boig el de sucre.
2: Clar.
0: A mi el de sucre... És que no té rival.
1: Em vols deixar menjar el dònut que vulgui?
2: És que no tens vergonya.
0: És que... Rival,
1: soc una maleducada.
2: Ets una maleducada. I a més, mira, diré una cosa, que tu no ets així i em sorprèn. Però la gent que menja dònuts de xocolata... Em sap greu dir-ho, eh? És que estic...
1: No, no ho diguis. Necessis
2: parar a última hora per marxar ja.
0: Això ho ha estudiat Massachusetts.
1: Doncs no ho diguis.
2: El dònut de xocolata o diversificacions diverses de xocolata...
1: Sí.
2: És de gent que no és molt clara.
1: Ah, bueno, no.
2: Que no les té
1: tens
2: totes.
1: Tota la raó.
2: Que no esteu molt clars. És a dir, el dònut original, el bo, el single, the one, el millor, el premiat, el dònut és el de sucre glacejat, que se't queda així, que fa...
1: Mira, és de mala educació, primer perquè
2: però el de xocolata... Perdó un moment, que acabo la meva
0: explicació. Amb el de xocolata
2: El de xocolata amaga

0: porta la seva cobertura de xocolata, amaga...
1: No em diguis, eh?
0: Home, bueno, amaga una pasta vella, antiga, no, passada, que no està fresca. No està fresca,
1: és
0: d'un dia o dos abans. Amaga. És allò de no li ponga vinagre a la salsa per esconder lo mal que està la salsa. No, no, no, això és el mateix. El xocolata amaga la no frescura del donut. I ja, digue xocolata.
1: Víctor.
0: Ja digue xocolata, però aquelles que porten purpurina de no sé què, cosa no sé
1: quant... No, no, però avui no estem parlant
0: per favor.
1: Lluís.
0: És una pallassada.
2: La típica rosquilla del Simpson, no?
1: A tu t'agrada?
0: A mi no m'agrada, no.
1: A tu t'agrada el pollastre arrebossat?
0: No.
1: No em menteixis. Digues la veritat.
0: No m'agrada. Però no és el mateix, no està tapant res.
2: Oh, és impossible que no t'agradi.
1: Com que no? Que
0: no? Res, no està tapant res.
1: Amb la teva
2: jo
1: penso que està complementant, però amb la teva teoria també està tapant un pollastre que no està en bones condicions.
0: No és el mateix.
1: Sí que és el mateix.
0: No, no és el mateix.
1: Tapa igual.
0: No és el mateix, clar.
1: Les gambes en gabardina t'agraden?
0: Bueno, i els musclos? Clar, és que si es posem...
1: No, però els musclos són musclos, no té res.
0: Míriam, estimada, no. Mira, jo crec...
1: Mira,
0: jo, tu saps...
1: és de mala educació menjar el donut de sucre, primer, perquè t'embrutes tot. Arribes a la reunió, després de...
0: No hi ha res millor...
1: Deixa'm parlar.
0: No hi ha res millor que trobar-te algú...
1: El sucre, ja, amb la boca tapada quan ja tenim
0: Perdona,
1: una
0: dona. Si és la gràcia del donut. No. El donut original et dona per tot el dia, perquè no hi ha res millor que quedar-te una miqueta de sucre i que algú et miri i et faci així, t'assenyali aquí, o algú et faci un petonet.
2: Quan ho faci, tu tregues la llengua...
0: Ja està, per luego, d'un rato.
2: No, no, per mi el de sucre no té rival. I a més notar l'esponjositat del donut.
1: Però si s'aixafa tot, si s'aixafa tot el donut de sucre.
2: Oh, que la van ben protegits.
1: No, el xocolata queda en la seva forma. Robert, entra, que m'estic quedant sola. Queda compacte, amb la seva forma.
0: Mira,
1: el de sucre... Mossegues i ja se t'ha xafat tot.
0: Hi ha tantes tonteries.
1: Robert, si ho pla, perquè se m'estan menjant.
0: Hi ha tantes tonteries que envolten el donut disfressat...
1: Robert,
0: que el donut,
1: posa seny, sisplau,
0: el donut, Robert. El donut de sucre no deixa és original, no vol ser modern.
3: Aturar no. Aquest programa...
1: Però si té més anys que la Rambla, el donut de xocolata.
3: El donut... Propòsit complet.
0: Robert, el donut original... No va de modern, no necessita accessoris.
2: És simple,
0: simplement
2: idols,
0: el millor.
3: Sí, sí.
0: No vol ser viral, no vol ser...
3: Jo no sóc simple, és una persona complicada
1: bé,
3: de mena.
0: No busca, no busca que un xef amb no sé quantes estrelles el manipuli.
1: A veure, que el dono de xocolata...
3: Jo necessito una disfressa, el damunt, una miqueta de disfressa.
1: No, per aquí no, Robert.
0: Clar, seva... perquè són falsos.
3: No sóc...
1: Perquè no t'amaga alguna
0: cosa. Perquè amagueu.
3: És lluir.
0: Amagueu, no, amagueu.
3: És lluentor.
1: I que el negre sempre és elegant.
3: Sí, sí.
0: El negre és elegant, i després t'ho explico.
3: No siguis racista, tampoc.
2: No, home, però racista, tu.
0: Depèn de quines coses.
1: Estem parlant de color, eh? Sempre vas necessitar
0: negre. Els donuts... Primer no existeix el donut negre. A veure, en què comencem?
1: De xocolata.
3: Mira, és que et diré, al final, tu el que et mereixes és menjar-te un donut d'aquests que no té forat al mig.
1: Però això no és un donut.
3: Bueno, és una berlina.
2: La berlina.
0: No, estem parlant de donuts, ara.
3: No, clar, però vull dir que tu...
0: I la berlina ja és un altre tema. És allò que mossegues i per dins hi ha un líquid...
1: Ostres.
0: Que no és ni... Per favor,
1: crema, per favor.
2: A mi m'agraden molt, les
1: berlines
2: de
1: xocolata.
3: Sobretot menjar-se'ls de dos en dos, eh? És una molt bona educació.
2: Home, és que és impossible menjar-te un.
1: A mi m'agraden dos.
3: Clar, sempre.
0: No, bueno...
3: Ell també, en Lluís, tot de dos en
0: dos. A mi m'agraden les caixetes, que ja no existeixen, que anaven 5 o 6, no?
2: No, 4.
0: Anaven 4.
3: 5 no poden anar.
0: Els 4. Però 5 sí, perquè hi ha el neuromarketing diu que normalment la gent menja amb parells, no? Llavors et queda un imparell i t'està obligant a anar a comprar un altre.
3: Ja.
1: Ai, sigui com sigui, està molt bons.
0: El sucre és fantàstic. Això sí, què passa? Que amb el temps s'ha anat manipulant d'una manera que ja no és aquell original, que era un sucre superglacé...
1: És que ens dona la sensació...
2: Això per no parlar dels de forn de pa. Que aquells són donuts gegants de sucre, a mi m'encanten.
1: És que no es dona la sensació que els productes que nosaltres consumíem quan érem petits ara han canviat de sabor?
0: I tant.
1: I no sé si és perquè nosaltres hem canviat, el nostre paladar ha canviat.
2: No, ha canviat.
1: Altres pastes també han canviat.
3: Atenció que aquí a Espanya hi ha hagut una batalla legal pel tema de la comercialització d'aquesta marca concreta. Que comercialitza marca concreta també de...
1: Com es diuen? Rosquilles serien, no? Rosquilles,
0: sí. Tot i que podem dir donuts.
3: De fet, aquí davant de la ràdio tenim una cafeteria que es deia...
1: Donuts.
3: I no es pot dir donuts.
0: Ara es diu cafè.
3: S'ha de dir cafè.
1: Escolta, escoltem a veure què prefereix l'audiència.
0: Estic nerviós, eh? Perquè jo crec...
3: Jo crec que va a la xocolata. Fixa't el que dic.
1: Jo crec que estarà repartit.
0: Quina vergonya. Per favor, m'aixeco i em vaig ara mateix, eh?
2: Està molt disputat.
1: Vinga, a veure si aconseguim que el Lluís marxi.
4: Hola. Feliç cap de setmana.
1: Igualment.
4: Mira, a mi m'agraden tots els donuts, però em decanto més

0: cap de setmana.
1: Dos, un, a veure què diu l'últim.
2: Hola, bon dia. Mira, quan... Ostres, és que estan boníssims tot, sí? Totes dues coses. El de xocolata i el de sucre.
1: El de xocolata.
2: Però, de tant en quant, i vull dir, de tant en quant és el millor... Em puc menjar un a l'any.
1: Un a l'any.
2: És de sucre.
3: Clar.
2: És de sucre. I si a més algun de xocolata... Algun, poder que sí que pugui caure de xocolata, ho fico abans a la nevera perquè estigui...
4: Això te lo faig jo, bravo!
5: Sí, i tant.
2: Una abraçada.
1: Una abraçada.
3: Dos.
1: És que és la clau, ficar el donut de xocolata.
4: Ja saps, a mi m'agrada molt.
1: Hem quedat empats. Bé.
4: A veure, un moment. Què vol dir que hem quedat empats? A veure, junta electoral... departament de rebre missatges d'aquest programa.
1: Sí. És impossible que haguem rebut... A veure, què prefereix? De xocolata?
5: El fota desfà l'empat.
4: És impossible que haguem rebut 4 missatges i 2-2. És impossible. Bueno. Aquí algú ha manipulat algo.
1: No, jo no he sortit de l'estudi, així que a mi no em mires.
5: Tal com entra, surt.
6: Aquella xocolata que es trenca i et cau, és meravellós.
4: Et cau, i et taca, i cau a terra, i et trepitges.
1: De xocolata que es desprèn i te'l guardes pel final.
5: Sí,
1: tot això fa tants anys que no em menjo un...
6: Ara m'aniré a comprar uns donuts de xocolata per dinar.
1: Amb bones mans.
6: Però això és diumenge.
1: Jo he començat dient això, que a partir de la dibuixeria no és gaire...
4: Mira, jo també us dic una cosa, el privilegi que tenim...
6: Però, per exemple, perdó.
4: El privilegi que tenim de poder-nos...
1: Donar aquests capricis.
4: Donar aquest caprici. De xocolata, que és lo peor. O de dolç, o el de sucre, que és el millor, el fantàstic, l'original, el que no es vol fer viral.
1: És
4: que després anem als restaurants i dic, anem a aquest que és de menjar casolà, és el més antic de la ciutat. Doncs amb els donuts el mateix. Anem a l'autèntic, a l'original, el més antic, el que es fa allà, el fan allà a mà, les senyores i els senyors.
5: La forn de pal, que deia jo.
4: Exacte. L'original, per favor.
6: Jo vull un...
4: No sigueu moderns.
6: Com que sóc amb bones mans, com es diu això que...
4: Bones mans.
6: Que és salat? El...
4: Sal?
6: No, home, no. La rosca aquesta que porta una mica de salmó, una mica de formatge, un...
5: Waffle.
6: És un gofre.
4: No, home.
1: Pretzel.
5: Sí, waffle és gofre, és veritat.
6: A veure, és a dir, és un donut.
1: Un crep.
6: No, és un crep.
4: Que és un donut
6: salat.
1: Que és pa, i és com un entrepà, però...
6: No, és un donut salat, diguéssim.
4: Sí.
6: És igual, és un donut salat...
5: El bagel.
6: Un bagel. El bagel. Porta una mica de salmó, una mica de formatge fresc,
5: una mica
6: de tal... Això és
1: està
6: amb bones
1: boníssim,
6: mans.
1: Eh?
6: Això és amb bones mans.
1: Això està boníssim.
6: Boníssim, m'encanta.
4: Ja.
1: Doncs...
4: Però tu fotries un de xocolata ara.
6: Sí, jo sé, per dinar, sí.
1: Home, i tu no? Jo ara mateix, mira, 13:53.
4: Si algú
6: té a bé...
1: Jo tinc una gana ara mateix.
6: 7 minuts de portar uns donuts a la ràdio.
4: Rambla 88-94.
5: Vaja, em fotia una casa ara sencera.
4: Rambla 94.
5: De donuts.
6: Davant de la ràdio tenim una empresa de...
4: Crec que ho acabes de dir fa una estona, això.
6: Poden trucar i dir, cruza la calle i llevar els donuts.
1: És complicat, creuar ara.
5: Si han de creuar...
4: Has de passar el salt d'aigua que hi ha, de la pluja, d'ahir.
1: Estic contenta perquè hem quedat empats.
4: Jo tinc dubtes.
1: No, i
4: jo,
1: em quedo...
4: No, demanaré una revisió de vots.
6: Heu de posar l'ombra de manipulació sobre aquest...
1: Sí,
6: el departament de producció d'aquest programa no manipula.
1: Exacte.
4: Doncs jo tinc els meus dubtes perquè no puc entendre que tinguem 4 missatges, 2 i 2.
1: Doncs el proper dia agafes tu. Potser en aquests moments han arribat més notes.
4: No, perquè si teniu una línia tancada... Com vols que arribin? És que ho manipuleu tot. La gent està fent cua a la línia...
1: Mira,
4: línia d'espera de gent que vol votar a favor del de sucre, de l'original.
1: Què ha dit el Víctor Lozano? Sucre o xocolata?
5: Bé, depèn del moment. Que per esmorzar el de sucre...
1: Però jo crec que per la cara que ha posat prefereix el de xocolata, així que hem guanyat.
5: El de sucre.
1: Ja ho tenim fet.
4: Sucre, no?
1: Si no està aquí, el Víctor.
5: Azúcar!
1: Vinga, tens piscina? Tens...
4: Va, perquè us veig que es veig. Que em quedi?
6: Sí, home, sí.
1: Vinga, va, a veure.
4: Va, fins ara, eh?
1: Amb la ràdio que et mereixes.
7: La ràdio que et mereixes. Amb Robert Calvo.
5: Mm.
6: Aquest home que tenim ara a la peixera, que acaba d'arribar, amb Víctor Lozano i Nieto, que està preparant el seu informatiu d'aquí, que arribarà d'aquí una estona...
1: Arriba al, per, perquè sap que li espera.
6: En el marc del Notícies Migdia, ha vingut perquè li ha dit Lozano, vamos contigo. I llavors ell ja sap que ha de parlar les orelles. Jo no sé dimarts què li va passar a aquest home.
1: Bueno, cada dia... Que...

0: passen coses.
1: Sí, però dimarts especialment tenia un guió una mica fluix, jo crec.
0: Ah, sí, sí.
2: Uala.
1: No, no passa res.
0: Perquè a vegades no hi ha...
3: Fluix a nivell de sense massa contingut.
1: Sí, a nivell de que no havia contingut esportiu.
0: La qualitat és exquisita.
1: Però el millor de tot és que si ets un geni de la ràdio com ell és, ets capaç de fer això.
4: Mira, lo primero, datos personales. El nombre y apellidos.
0: Víctor Lozano, ¿qué tal? Molt bon dia.
5: ¿Qué tal? Bon dia.
6: ¡Uy, qué miedo!
5: Estem a dimarts, tu, oye.
0: Ya está, la semana está feta.
5: Ya estoy de jugar mar viernes, no sé, una cosa rara.
7: ¿Qué te pasa?
0: ¿Ens farà el sal aquesta setmana?
5: No, jo ho va, tota la setmana aquí.
8: ¡Al Cònama!
5: Al Mónaco, un equip que juga a la Lliga Francesa.
6: ¡No me digas!
5: A la Ligue 1. A la Ligue 1.
6: Un home de França.
0: A la què?
9: ¿Qué dice usted?
5: Ligue 1, es diu així la Lliga, la Lliga Francesa.
10: Yo lo suelto si cuela, cuela y si no me la pela.
5: Té un jugador que...
6: ¿Qué?
5: Estava cedit pel Barça.
11: Muy bonito, me gusta.
5: Ensumane Fati.
12: Ahora me ha venido tu cara.
5: Pel que fa a la Minyamal, sense novetats, evoluciona bé de la lesió i fins i tot no es descarta que estigui a punt per debutar amb la selecció espanyola en el primer partit. Serà contra Cap Verd el 15 de juny.
6: Ya no nos queda nada. Nos queda un empujoncito y ya está.
5: No queda res. No queda res. Bueno, un mes y pico, no, encara. No, dos i juny. No, que va, dos setmanes. Madre mía,
4: que pedra.
0: D'aquí res vacances, Víctor.
5: D'aquí res ja la revetlla de Sant Joan. Ja saps el que faràs?
0: El d'arreu.
5: Quedar-te a casa. Com...
0: Menjar coca i tirar petards.
13: Mira que te la tengo de alegría.
5: Pues a mi no m'agraden els petards, que ho sàpigues.
14: Porque te den por culo dos veces.
5: Mira, dilema pel programa.
0: Que tens pocs continguts d'esports avui,
5: petards,
0: que m'estàs allargant aquí.
5: Petards o no petards?
6: Tu eres bueno, tío.
5: Per favor, ha d'existir una llei que aboleixi aquesta... praxis terrible i dolenta per part de l'ésser humà, sí o no?
15: Això és gravíssim, eh?
5: Pito, sí, Antonio, sí. Catela i Gauna, em sembla una pel·lícula d'Ozores, no, és els golejadors d'ahir del Barça.
16: Estoy rodeado de locos!
0: Aquesta secció ha estat un despropòsit total.
5: Sí, no, l'he volgut
0: una... mica.
5: Però s'ha informat i la gent de la ciutat està plenament informada i jo sé que els nostres oients i les nostres oients estaven molt pendents d'escoltar Antonio Pérez, que va marcar un gol ahir contra el Valdepeñas i sabem que el Barça avui tenia un partit de bàsquet.
0: No s'ha vist un altre igual.
17: Que solo se le ocurre nada más que un geni. Eres genial, no hay nadie como tú.
0: Ai, gran Víctor Lozano. Si no fos per ell, aquesta secció no existiria.
1: Tens un dilema, Lluís.
0: Tens un dilema, eh? Petar sí o no?
1: Petar sí o petar no.
0: Quan s'apropi a...
18: Això porta molt lío, eh?
0: Quan s'apropi a Sant Joan, doncs mira.
1: Sí, 15 dies.
18: Això té molt lío.
0: Però té moltes aristes, aquest dilema.
18: Sí.
1: Això passava dimarts i dijous, atenció, una història d'amor.
0: Ai. No hi ha gaire salons, que estiguin gairebé 30 anys innovant. I ens sentim més joves que mai.
19: La juventud està preparadíssima.
0: I nosaltres també, eh?
14: Llavors jo jaja, i llavors tu hihi.
0: I estarem aquí l'any que ve.
2: Que bonito.
4: També volem agrair a la ràdio especialment.
6: Visca l'amor.
4: Abans estàvem parlant, abans d'entrar a Mantena en directe, estàvem dient, ens encanta la ràdio. Y estos tus amigos de la ràdio. Perquè és un mitjà de comunicació que transporta tot això. Jo també donar-vos les gràcies.
3: Gràcies, gràcies i gràcies.
4: Per aquest servei públic, per aquest servei a tota la societat relacionat amb un tema tan especial com és el de la logística.
3: M'encanta.
7: Tots els oients ara mateix que ens estan sentint, doncs que els animem a que vinguin.
1: Si tu me dices bé, lo dejo todo.
0: Gràcies a vosaltres per venir, Blanca Soriguer, Pere Navarro. Ja sabeu que la ciutat és casa vostra, així que com vulgueu.
4: Moltíssimes gràcies.
10: M'emociono.
4: I s'ho passaran bé.
3: Hay una història, però jo no és una història d'amor. Para mi.
0: Doncs mira, vam estar molt agraïts a les paraules, sobretot a Pere Navarro, també de Blanca Soriguer, perquè va deixar la ràdio. Vamos.
1: Deixar la ràdio pels
0: núvols. Com es mereix,
1: Diango deu tenir uns ingressos d'ESGAE d'aquest programa.
0: Sí, sí. Perquè... Gerard, i la novetat que ens avançava la Blanca Soriguer, és que el 2027 el Silas transformarà per convertir-se en el saló de la innovació logística. Aquesta era la paraula clau que ens va deixar caure.
1: Els petits canvis són poderosos.
0: Totalment. I nosaltres hi serem l'any que ve, si Déu vol, al SIL 2027. Lluís Soler, que passi un bon cap de setmana. Prepareu-vos per la setmana que ve, visita del Papa, i aquí a Onda Cero Catalunya tenim una programació...
1: Tots blancs.
0: Que passeu un molt bon cap de setmana.
17: Llega Mallorca Concert Series. Alejandro Sanz.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts a Gente Viajera a Catalunya. Una setmana més marxem de viatge i ho fem des de la ràdio i, com sempre, també a través de la nostra aplicació i de la pàgina web onda0.es/genteviajera pots viatjar durant tota la setmana. Per exemple, podries tornar a recórrer la Costa Blanca i els millors racons i els miradors imprescindibles de la costa valenciana de Benidorm a Tabarca, per exemple, o fer un recorregut pel Kumano Kodo, que és el camí japonès que està germanat amb el camí de Sant Jaume, o fer una trobada a Huelva o el Gran Tour de Suïssa, o fins i tot gaudir de Venècia, que és una destinació somiada que ens explicava l'altre dia Enrique Domínguez Uceta a l'edició nacional de Gente Viajera, que ja sabeu que és dissabtes i diumenges a partir de les 12 del migdia. Ara arriba una edició en català del programa de viatges d'aquesta cadena.
1: Gente Viajera Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero, amb Carles Lamelo.

0: De vegades els grans viatges comencen amb un gest petit, posar una olla al foc, deixar que bulli a poc i tenir temps, temps per esperar, per pensar, per cuidar-se també. Avui parlem d'un llibre que parteix d'aquí, d'una cosa tan senzilla i alhora tan profunda com és fer un brou, però fer brou per ser lliure, no és només cuina, clar. És una mirada al ritme de vida, la necessitat de tornar a allò essencial, a trobar espais de llibertat en el dia a dia. La seva autora és Marina Riba, que converteix aquest acte quotidià de cuinar en una reflexió que ens porta molt més enllà. Hola Marina, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia, què tal? Un gust estar aquí.
0: Fer brou per ser lliure. I tu, en realitat, la llibertat l'has trobat al camp, no? Al tercer sector.
1: Bé, jo realment em dedico professionalment al món de la dietètica, però sí que és veritat que sóc de poble, estic molt arrelada en el camp perquè la meva família, els meus avis, s'hi havien dedicat tota la vida i certament hi trob molta llibertat, molta relació amb tot el tema de l'alimentació i, a més, la meva generació sembla que mira una mica cap a aquest lloc, no? Per tornar a recuperar també una mica de llibertat.
0: O sigui, tu creus que la gent de la teva generació ara menja d'una manera més conscient que potser generacions anteriors? Tu és de l'any 89.
1: Sí, exacte. Jo sí que penso que almenys hi ha una intenció, no? Perquè al final això de la nutrició i la dietètica és una ciència relativament moderna, no? Els nostres avis no sabien que era això d'un nutricionista o un dietista. Nosaltres sí que ho sabem, sí que som molt conscients de la importància que té l'alimentació a les nostres vides, però ens trobem amb un problema que és, en primer lloc, la manca de temps, per l'estil de vida que duim tots avui en dia, i per l'altra banda, una manca de coneixements culinaris, perquè hi ha hagut com un salt generacional, no? Hem passat de que totes les cases hi hagués una àvia que cuinava i que s'encarregava, o una mare, de totes aquestes qüestions, i arriba a la nostra generació, incorporació de la dona en el món laboral, aquests horaris, aquestes jornades una mica maratonianes, llavors aquí conflueixen una sèrie de factors que ens fan estar molt interessats per aquestes qüestions, però a la vegada ens dificulten poder dedicar els temps que voldríem a totes aquestes tasques.
0: Però tu tens aquesta mirada optimista, i això ens alegra molt, que dius que les noves generacions s'estan interessant per tornar a cuinar, potser?
1: Jo crec que sí, perquè al final ens estem adonant que aquesta manca de temps, aquestes dificultats no més de caire econòmic ens estan afectant moltíssim la salut i amb l'alimentació hi trobem una manera de cuinar-nos. Llavors, clar, cada vegada, i això es va veure molt, no?, quan va haver-hi, per exemple, la pandèmia, que tothom estava confinat, de sobte tothom cuinava més, no?, tothom estava més preocupat per aquests temes i ens vam adonar, no?, quina falta de temps tenim, anem tots de bòlit i tal. Llavors, l'intenció hi és, però també és cert que requereix de certs canvis estructurals, que és un tema que també se'n parla una mica, no?, en el llibre.
0: Totalment, Els fas un plantejament que ens convida a reflexionar sobre l'estil de vida que portem, però fixa't en el que ha passat amb el Covid, que amb la Covid que tu ara comentaves, no? Tots teníem com la idea de que el món seria molt diferent quan acabéssim. Va haver-hi una transició fins a arribar a la normalitat, no a la nova normalitat aquella de la que parlàvem, però sembla que tot el que se suposa que havíem hagut d'aprendre durant el tancament, el confinament, se'ns ha oblidat, o en algunes coses dona la sensació que hem anat enrere.
1: Sí, havíem de sortir millors, no?
0: Sí, més connectats amb nosaltres mateixos i no, sembla que no ha passat del tot.
1: No, va ser un miratge, va ser una fantasia, però clar, jo crec que això encara posa més de relleu tota aquesta sèrie de problemes de com de difícil és realment recuperar temps, recuperar aquesta sobirania alimentària. Ens trobem a més aquestes generacions, no, més joves amb una crisi d'habitatge sense precedents, amb un món que s'enfronta a un canvi climàtic en el que ja no hi ha volta enrere. Llavors, clar, totes aquestes coses ens poden conduir a un estat d'apatia i d'inacció, o per altra banda, ens poden conduir a dir, ostres, hi ha que fer canvis, no? Hem d'agafar la paella pel mànec, mai millor dit, i començar a través de petites accions a modificar aquest món en el que vivim. I alerta, que això també és una cosa de la qual reflexió que en el llibre, no? En la qual reflexió, que és que tots aquests canvis, totes aquestes idees que tenim sobre com volem construir aquest món, no poden dependre únicament dels individus, no? No poden ser una qüestió purament individual, sinó que passen sí o sí per una qüestió més comunitària, no? Més social, de teixir xarxa de suport, i això només hi ha una manera d'aconseguir-ho, que és picant la porta dels veïns, no? Picant la porta dels veïns i començant a crear aquesta xarxa, que serà sa que al cap i a la fi us ajudarà, com ja vàrem veure, no? El dia que hi hagi un confinament, una Covid, el que sigui, al final depenem tots els uns dels altres. Això és importantíssim que ho posem de manifest.
0: I Marina, per què fer brou ens farà més lliures?
1: Doncs perquè és una acció molt quotidiana que aparentment té molt poca rellevància, perquè al cap i a la fi tu pots anar a qualsevol supermercat i comprar un bric de caldo ja preparat, que és una cosa que avui en dia fa la majoria de gent, però també jo puc decidir que en comptes de que una empresa decideixi què és el que porta el brou, de quina manera l'ha de consumir i no em doni temps per fer aquesta acció tan quotidiana, jo vull decidir, jo vull prendre decisió, jo vull recuperar sobirania alimentària, jo vull saber què poso dins la meva olla i vull poder decidir sobre la meva salut i com vull alimentar també la meva família, no? Llavors, un acte tan simple a priori com és posar uns ossos a bullir dins una olla plena d'aigua representa realment quines eleccions estic fent jo sobre quin món vull en termes no només alimentaris, sinó polítics, socials, econòmics, etcètera, etcètera.
0: O sigui, segons com cuinem estem prenent una decisió política.
1: Totalment. O sigui, l'acte de cuinar no es pot deslligar mai de qüestions polítiques perquè cada tria que fem dels ingredients que utilitzem per cuinar, a darrere hi ha una empresa, darrere hi ha unes persones, darrere hi ha uns diners i llavors està directament relacionat amb el que menjam. No? D'aquí també aquesta importància que don en el llibre de cuidar territori i de cuidar qui cuida en el nostre territori, que són tota aquesta gent que es dedica a un sector moltes voltes molt maltractat, com és el sector primari.
0: Clar, el que hem de cuidar molt especialment, oi?
1: Sí, efectivament. Jo, per exemple, he vist que a una illa petita, jo soc d'Eivissa, aquí, per exemple, només es produeix el 3% dels aliments que consumim aquí. Això genera una dependència molt forta de tot el que ve de fora. I si no prenem consciència que quan passen coses, no? Com per exemple va haver-hi una dana, no? I va estar el port tancat durant molts de dies, de sobte les prestatgeries de supermercats estan buides. No? Llavors tothom se'n recorda del sector primari i de la importància de consumir aliments locals. No? Però això ha de ser una cosa de dia a dia. No podem esperar a que passin coses que aniran passant, ja ho hem vist, per donar suport en aquest sector. I això és una crida tant institucional o administrativa com també a títol individual, clar.
0: Doncs parlem amb tu, quan aquest és un programa de viatges, parlem d'Eivissa. Per exemple, la patata vermella que teniu aquí és un dels productes propis del territori. Quins altres hauríem de conèixer i hauríem de reclamar als viatgers quan anem de vacances a Eivissa o anem a conèixer la illa i, per tant, reivindiquem menjar local, plat, no sé, el bullit de peix, per exemple, i altres productes.
1: Exacte, jo sense cap mena de dubte apostaria per tota una sèrie de locals, restaurants, no?, que estan apostant moltíssim per el producte local, per els quilòmetres zero, fins i tot per la producció ecològica, que també és un tema que últimament se'n parla moltíssim, i sens dubte jo recomanaria tots aquests locals que poden, a través de les seves cartes, recomanen, no?, o ja ho posen alguns directament, que s'estan prenent peix local, peix de temporada. Sí que és cert que hi ha preus que de vegades són una mica complicats, perquè al final som una illa que viu del turisme i és un tema complicat, però hi ha una sèrie d'establiments que fan molt bona feina i que posen de manera

0: fes, no? La importància de sector primari, fins i tot cada vegada hi ha també més restaurants, més establiments, que tenen els seus propis horts, per exemple, no? I s'abasteixen del propi producte. I això és el que realment hem de fomentar. A una illa on hi ha aquest turisme tan exagerat, tanta afluència de gent, imagina't si haguéssim d'alimentar la gent que ve de fora només amb el producte local, no? Però d'aquí ve la importància precisament d'enfortir aquest sector i sobretot d'apostar-hi fort, no? Que al final sembla que passa a tots els llocs, eh? Però vull dir, viatges a Eivissa i viatges a Londres i pots menjar el mateix, no? Això també és un problema de s'uniformització i de s'homogenització de les dietes, no? Llavors, jo animo a tothom que vengui aquí, evidentment, a tastar els restaurants tradicionals. Tenim un peix local fantàstic, una verdura de temporada, comentaves el tema de la patata, que sens dubte és una meravella, i després, per altra banda, recuperar productes també com el porc negre i fins i tot el xai, que s'havia deixat de menjar molt en els últims anys i tot això. Doncs això també fomenta cultura gastronòmica i paisatge alhora, que també és molt important.
1: Clar, sembla mentida, eh? Que en un acte tan quotidià com podria ser triar què posem a la nostra cuina, a la nostra nevera, en el nostre rebost, això al final pot contribuir de manera molt decidida a transformar una mica la societat. Ja sabem que cada gest és petit, però si molta gent s'hi suma, no, aquesta filosofia, al final el canvi pot ser més gros.
0: Exacte, al final necessitem consumidors conscienciats perquè també hi hagi bojos, no?, que s'atreveixin a posar en marxa els seus projectes, no? Això que et comentava, per exemple, de xai, no?, del bestiar, que dèiem aquí, si no hi ha una aposta forta per tornar a posar sobre la taula, no?, la importància d'aquest tipus d'aliments, no només a nivell nutricional, que ja de per si són molt interessants, sinó a nivell paisatgístic, a nivell territorial, a nivell de patrimoni, tot el tema de ses races autòctones, al cap i a la fi, estan parlant, com te comentava, de paisatge, de territori, i a una illa tan maltractada pel dèficit d'aigua i per tota aquesta sobreexplotació a causa del turisme, és importantíssim que posem això de manifest.
1: Fer el brou, en realitat, és gairebé un ritual. No sé com el prepares tu.
0: Sí, sí que és una mica ritualístic, ho confesso, perquè per jo cuinar és una mica com això que està de moda ara de fer mindfulness, no?, que diuen que és aquesta
1: atenció plena.
0: És que és
1: molt mindfulness la cuina, en realitat, eh?
0: Si tu
1: prens seriosament,
0: sí.
1: Seriosament em refereixo a que agafes la consciència de que pensaràs només en allò que estàs fent, que estàs tallant, que estàs cuinant, que estàs remenant.
0: Exacte, el que passa és que per la majoria de gent, per això que et comentava, no?, de la manca de temps, és un tràmit, no? És un tràmit i l'alimentació és una qüestió purament fisiològica, que és omplir el pap i poca cosa més, no? Yeah. Si mos prenguéssim el temps realment de seleccionar els ingredients, de posar la olla en el foc, de posar-hi aquests ossos de pollastre o unes cuixes de pollastre, el que vulguem, unes verduretes, si és que no cal res més, si és que de fet es caldo, pot emprar-se com a recepta d'aprofitament d'allò que tenim per dins de la nevera, si és que no ha de ser res excepcional. Però, clar, hem de pensar realment en aquest acte com una cosa que va molt més enllà d'un pur tràmit diari, no?, perquè al final és això, tothom va just de temps, tothom va estressat i tal, i prendre-nos-ho com un autorregal, no?, com una manera de cuidar-nos a nosaltres mateixos també, i amb aquests petits moments, fins i tot tu quan fas, ho explico, no?, el llibre, tu quan fas un caldo no necessites estar mirant solla. El caldo ja es farà sol i aquesta estona, si vols espatxurrar-te en el sofà i posar-te a Netflix, està fenomenal també, no? Vull dir, llavors hem de trobar de quines maneres podem fer aquestes cosetes, no?, tornar a cuinar sense que m'ho suposi tampoc afegir més estrès en el dia a dia, que ja en tenim prou.
1: Clar, aquesta és una cosa molt important, que sigui una estoneta també per nosaltres i per connectar fins i tot amb la terra, no?, que és una de les coses que tu proposes en aquest llibre. Recordem, es diu Feu brou per ser lliure, i ens expliques això, que tot sovint, no sé, tenim això, ens ve de gust de sobte un dònut, no?, que en parles al llibre. Clar, en el fons, sí. Això té molta més càrrega, no només calòrica, sinó simbòlica.
0: Exacte, és a dir, el fet d'alimentar-nos, no, com comentava, no pot ser només una qüestió fisiològica. Si fos una qüestió purament fisiològica, ens alimentaríem simplement a través de vitamines, minerals i quatre coses més i ja hauríem tret una píndola màgica, no?, que ens alimentaria. Al final, l'alimentació és un acte que va molt més enllà, és que si ens posem en termes evolutius, antropològics i demés, alimentar-se toca totes les esferes de la vida, no? Llavors, intentar retrobar de quines maneres

0: connectar de nou amb aquest acte és importantíssim i per això també és molt rellevant connectar amb ses arrels, amb ses receptes tradicionals, amb tot allò que està relacionat amb el propi territori. Ses receptes tradicionals no és que fossin millors que ses que tenim ara, no?, en termes nutricionals, però sí que parlen d'una història, sí que parlen d'unes persones i tots aquests teus referents al final també ens acaben construint en altres mateixos, formen part de la nostra identitat. Llavors, és un problema avui en dia que passa moltíssim en molts altres àmbits, que és que ens hem deslliurat moltíssim de la identitat pròpia, perquè al final amb la globalització hi ha tantes tendències, tantes modes, com comentava, no? És igual que estiguem a Eivissa, que estiguem a París, Londres, Dubai, que tothom per esmorzar menja una torrada amb el bocat i un poke bowl per sopar, no? És a dir, s'està perdent molt la identitat gastronòmica dels diferents indrets i això parla moltíssim de qui som naltros. Llavors, és importantíssim que construïm arrels també per poder precisament fer créixer aquesta identitat pròpia i sobretot que no es perdi tot aquest coneixement que al llarg dels anys s'ha anat construint al voltant de la gastronomia, clar.
1: Tu com interpretes que estigui de moda prendre ramen i s'estigui perdent l'escudella?
0: L'escudella... Sí, això és una cosa...
1: O la fabada, o més igual, saps què vull dir-te?
0: Exacte. Sí, tot el que ve de fora sempre m'ho pareix molt més exòtic, que això és una cosa molt interessant que tenim els humans. M'us agrada la novedat, estem enganxats a la dopamina i tot el que vingui de fora sempre serà millor. Però crec que en contraposició en aquestes qüestions també hi ha molts de moviments reivindicatius de la cuina tradicional. Ja hi ha molta gent parlant a xarxes de... Escolta, deixa't de ramens que t'explicaré com es fa una escudella, no? I això és algo també que s'està movent molt, que jo ho trobo, la veritat, que molt positiu. I després hi ha una altra qüestió que és importantíssima, que és el tema del màrqueting, no? Jo em fixo moltíssim en l'exemple, per exemple, de les pizzas italianes, no? Han triomfat arreu del món, no? Tothom sap que és una pizza i, en canvi, no tothom sap que és una coca, no? Que són com... Ve a ser més o menys el mateix, no? Però del nostre territori. Aquí hi ha una qüestió tal vegada de màrqueting i una qüestió tal vegada també d'autoestima culinària, no? Llavors aquí toca reivindicar moltíssim aquestes arrels gastronòmiques, com comentava, i és cert que aquí les xarxes socials hi juguen un paper importantíssim. Jo estic encantada de veure gent jove i fins i tot, vull dir, no són ni cuiners, hi ha gent que és aficionada, escolta, compartint receptes tradicionals en català, i això m'està animant a moltíssima gent a tenir ganes una altra vegada de posar l'olla al foc. Això és super, vaja, com comentava abans, soc super optimista en aquest sentit.
1: I a més també és un punt de retrobament, no?, intergeneracional, que els nets aprofitin que encara tenen les àvies a prop, i permet-me que parli en femení, però crec que és el més honest en aquest cas, per que els ensenyin a fer aquelles receptes que potser la generació intermitja no ha tingut temps de fer.
0: Exacte, jo em trobo una mica en aquest punt. Jo sí que és veritat que a casa, per exemple, sempre s'ha cuinat moltíssim, tant ma mare com ma àvia, però jo tinc molt a la meva àvia com a referent, no?, perquè ha estat la persona que ens ha transmès tot el coneixement culinari i totes les receptes tradicionals de la família. I sí que és cert que aquest paper que jugaven abans les àvies, per una qüestió... purament sociopolítiques, les dones eren les que es quedaven a casa, vull dir, no hi havia res més, són elles encara una mica les que conserven tot aquest patrimoni. Llavors, totes aquestes persones que encara tenim en els nostres avis vius, s'està com animant, no? Hi ha gent jove dient, escolta, jo vull aprendre a fer aquesta escudella, vull aprendre a fer aquest fricandó, o jo, per exemple, aquí a Eivissa, escolta, abuela, ensenya'm com es fan els bunyols, no? Hi ha un interès, i jo crec que aquest interès parteix principalment perquè ens hem trobat en un món tan extremadament globalitzat que tenim dificultat per saber qui som i tenim ganes de saber qui som i d'on venim, no? I quines són les tradicions que han construït aquesta identitat que tenim com a poble, tant en termes generals com després en termes individuals, no? També. I crec que és molt important i estan sortint també molts comptes a xarxes de gent cuinant amb els avis i fins i tot comptes de iaios i iaies.
1: Ah, sí, és un fenomen, això.
0: Sí. Això és sensacional, això no, fa uns anys no hauríem pensat que sortiria qualsevol àvia explicant com cuinar un munt de plats. I, ostres, emociona molt veure gent jove dient, ostres, que vaig a fer un conill amb samfaina, ostres. O gent anant a comprar peix, gent jove anant a comprar peix. Que això és una cosa com una mica estranya perquè sembla que ningú surti del salmó i la dorada, no?
1: Llavors, a més, tots dos aquí... són de piscifactoria, normalment.
0: Clar, sí, hi ha una desconeixença. De fet, un capítol del llibre parla una mica d'això també, no? De...

0: de tot aquest peix que ja no es menja i d'aquesta desconeixença.
1: Clar, és que hi ha alguns peixos que la gent probablement ni coneix i que potser fa uns anys eren superhabituals i que a més eren, o són encara, no? Si els trobes o si els busques, millor dit, més econòmics. Hi ha temporada en el peix, sí. Que a mi em dóna la sensació que hi ha molta gent que això ho desconeix.
0: Exacte.
1: Perquè potser això de la fruita ho tenim més clar. Però hi ha moments de l'any per menjar determinades espècies de peix i altres que no és bona idea.
0: Exacte, ara per exemple és l'època del peix blau petit, vull dir, és moment de fer sardines i seitons i totes aquestes coses i la gent desconeix que hi ha temporada per cada cosa precisament perquè anem a la peixateria i ve tot de piscifactoria i ningú té molt clar això. Llavors tenim varietats de peix locals molt econòmiques, molt bones, però presenten una dificultat. La primera és aquesta manca de coneixement culinari, de no saber com es cuinen. Moltes vegades tampoc saps com rentar peix, que a moltes peixateries ja t'ho faran, no? Però si tu has de fer tu, escolta, YouTube és meravellós i avui en dia hi ha tutorials de tot. I fins i tot si vols fer servir el xat GPT, que està tan de moda, t'explicarà com pots netejar un peix. Vull dir que ferramentes n'hi ha. I després, per altra banda, com comentava, no? La manca de temps. Ostres, ningú sembla que tingui temps per fer un bon peix al forn amb patatetes o posar-se a rebosar un peix i allà, de veritat, joies a les peixateries. Jo sempre dic que, per favor, si vas a la peixateria i no tens ni idea, primer que no tinguis vergonya, que no hi haurà ningú jutjant-te, de fet, estaran molt contents que hi vagis perquè necessiten relleu generacional. I en segon lloc, pregunta a aquesta gent com es cuinen els peixos. Tu digue-li, escolta, quin peix hi ha ara de temporada, què hi ha que sigui econòmic i fàcil de cuinar? Em donaries alguna recepta? I us asseguro que els vostres peixaters i peixateres estaran encantadíssims, perquè és això, de fet, el que necessiten els mercats. Gent jove amb ganes de tornar a cuinar i de recuperar una miqueta aquestes receptes tradicionals amb peix local.
1: Clar, però està passant que alguns supermercats estan retirant les peixateries i canviant-les per safates, com va passar amb les carnisseries en el seu dia, no? Ja peix net i filetejat ja és per emportar-se. Aquí no pots preguntar a ningú. Home, sempre et queda el xat GPT, com deies, Google o YouTube. Exacte. O Instagram. Però vull dir que fins i tot te semblava que el peix era com l'últim punt, no? L'últim bastió que també està caient.
0: Clar, està caient perquè al final, com comentaven, manca de temps i que sigui tot fàcil i que ja vingui fet. Sí que és cert que, a veure, al final tots els sectors es van modernitzant i han d'oferir moltes vegades novetats que s'adaptin en aquests temps, no? Però sí que és cert que al final el que ens hauríem de replantejar, en certa manera, és anar menys al supermercat i tornar una mica més al mercat o a les botigues de barri, peixateria, carnisseria. És complicat perquè al final has d'anar a fer la compra com a molts llocs diferents, no? I això avui en dia és més difícil. Però clar, t'estàs assegurant això, primer contacte humà, afavorir el comerç local, que t'expliquin quatre receptes, i després hi ha un tema que a mi em resulta que, no sé, molt rellevant també, que és tot el tema del desperdici alimentari, no? Vull dir, poder agafar un peix, aprofitar-lo bé, a saber com utilitzar les espines per fer un brou, els caps, etc etc. Clar, això ara ja un supermercat comprant peix ja no ho podràs fer. En canvi, si vas a la peixateria, escolta, t'ho guardaran, t'explicaran com fer-ho, arribaràs a casa, amb els lloms hi faràs una cosa, amb els caps i les espines en fas una altra, és que això és cuina d'aprofitament i això també forma part del nostre patrimoni gastronòmic.
1: Clar, que és més ecològic al final també, no? Més sostenible.
0: Efectivament, al final comprar lloms o com dic jo, no, el pit de pollastre ja envasat està molt bé perquè és molt pràctic, però és molt més barat comprar un pollastre sencer i aprofitar-lo per fer-hi un rostit, per fer-hi un brou, per que s'obri després fer-hi unes croquetes, uns canelons. Escolta, n'hi ha tantes opcions, però clar, ens topem una mica amb això, amb la manca de temps i de coneixement culinari.
1: Clar, per això el que dius és que hem de fer una mica de resistència, no contracorrent.
0: Sí, i això moltes vegades, com no podem fer-ho sols, perquè és aquesta part difícil, no?, de trobar temps sol, jo sóc molt partidària en aquest sentit, no?, com comentava, de teixir xarxa de suport, de fer una mica de reminyola, que és una paraula eivissenca que utilitzem per descriure quan la gent s'ajunta per ajudar-se, és una paraula que ve de la gent del camp. I jo, per exemple, una cosa que faig molt és juntar-me amb una o dues amigues, amb unes veïnes, i cuinem unes quantes coses cada una i després fem repartiment de tàpers.
1: Això
0: sembla
1: final
0: una cosa, clar, molt tonta, però
1: és molt social,
0: estem menjant bé.
1: Mm.
0: Clar, ens juntem, ja cuinem, deixem la setmana això mitja apanyada i són tots receptes tradicionals. Plats de llegum molt fàcils amb verdures, una miqueta de peixet al forn, una fa brou i reparteix brou a totes. Escolta, amb això recuperem una mica de temps, teixim aquesta xarxa i mantenim vives les receptes de les nostres mares i de les nostres àvies.
1: Tu que a més ets nutricionista o que fonamentalment et dediques a això, clar, quina diferència hi ha des del punt de vista de la salut de fer cuina casolana amb aquest propòsit que ens planteges en el llibre o deixar-nos endur ja no només pel pollastre envasat, que seria en tot cas relativament no, nociu, respecte dels plats preparats i les coses que s'escalfen al microones i au, etcètera. O la idea aquesta de
0: Clar.
1: menjar qualsevol cosa al migdia davant de l'ordinador.
0: Sí, que això és una cosa bastant habitual avui en dia. Clar, al moment que tu decideixes cuinar, tu també decideixes quins ingredients vols ficar dins del teu plat, no? Llavors, cuinant-t'ho a casa, t'estalvies una quantitat d'afegits, no? De conservants, de colorants, de potenciadors de sabor, de bla, bla, bla, no? Mil ingredients que tu no faries servir, no? Si tu compres, per exemple, una lasanya, uns canelons precuinats, no? Li dones la volta a l'envàs, llegiràs una quantitat d'ingredients que tu no faries servir per fer uns canelons a casa, no? Perquè al final tu faràs servir, doncs faràs un bon sofregit de ceba, faràs servir pollastre, fetge, la pasta i faràs una beixamel que porta llet, farina, no? Alguna espècie, sal. Això és el que porten uns canelons. Si tu li dones la volta a l'envàs, començaràs a llegir, comptaràs més de 30 o 35 ingredients. Clar, tot això t'ho estalvies. No vol dir que siguin més o menys nocius, perquè hi ha de tot, no? En tots aquests afegitons que venen amb el menjar preparat, però sí que és cert que la cuina realment pot ser una cosa molt més senzilla del que ens pensem i que amb això, com comentava, recuperem sobirania alimentària, que és prendre la decisió del que jo vull posar realment dins el meu plat, perquè no vull que una super mega empresa o supermercat estigui decidint per mi. Perquè, com comentava, no? Darrere s'hi amaga també tot un aspecte més social, més polític i més econòmic. I aquí hem de lluitar també, no? Per construir la societat que volem.
1: Marina, viatgem ara a Eivissa, que és la teva illa. Quin racó en recomanes tu que sigui una mica genuí, allunyat de les grans rutes turístiques?
0: Home, jo sempre recomano moltíssim visitar els pobles de l'interior de l'illa, no? Tothom està molt acostumat en aquesta imatge d'Eivissa, de postes de sol, de platja i de beach clubs, que no acaba de ser una mica el que a mi m'agrada. Llavors jo proposo moltíssim viatjar més cap a l'interior de l'illa i deixar-se emportar per aquests paisatges més rurals, més de camp, visitar fins i tot algunes forns antics i aquestes coses que estan una mica més allunyades de les rutes tradicionals, no?, que es recomanen a les guies turístiques. Eivissa d'interior té molt per oferir i un paisatge extraordinari i llocs per menjar que estan molt bé també.
1: Doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i enhorabona per aquest llibre, Fer brou per ser lliures. Ai, ser lliure, perdó, de la Marina Ribas. Que vagi molt bé, Marina, bon dia.
0: Bon dia, moltes gràcies.
2: Gente viajera a Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero.
3: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque pase lo que pase en tu casa, seguimos siendo los primeros en responder en menos de 20 segundos, protegiéndote a ti y a los tuyos las 24 horas. Porque nosotros siempre estamos ahí. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
4: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con... ¡Imposible concentrarse con los Wow Days! Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
3: Eso.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: Comencem l'agenda amb el Festival Espurnes Barroques. Celebra la seva novena edició del 9 de maig al 7 de juny en diversos municipis de Catalunya Central, amb una programació inspirada en el món dels somnis. El festival combina música barroca, patrimoni, gastronomia, tallers i activitats culturals en espais singulars del territori. Escriurem que tot... Seguim amb l'exposició Records. La vida a través del cinema domèstic reflexiona sobre la memòria i les filmacions familiars, des de les càmeres antigues fins als mòbils actuals. Es pot visitar del 3 de desembre al 7 de juny al Caixa Fòrum Barcelona, amb entrades a partir de 6 euros. La visita familiar, visita dels menuts, permet de redescobrir l'entorn de Montnatura Delta, de

0: Hi ha territoris que s'expliquen molt bé a través del vi, perquè cada cop parla del paisatge, del clima, de la manera de viure i també de la gent que hi treballa. Avui ens hem fixat en una terra amb una personalitat vinícola molt marcada, una destinació on el vi no és només un producte, és també part de la cultura, del patrimoni, de l'experiència del visitant. Estem parlant, òbviament, de Costes del Segre i parlem també a través d'una iniciativa que és un llibre que es diu Una terra de vins, que és una manera de descobrir el territori a través dels cellers, de les varietats, de la tradició que continua evolucionant, també sense perdre les arrels. L'Isidre Ribalta és el president d'aquesta denominació d'origen. Què tal, Isidre? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Sempre queda molt bé una història explicada en un llibre, oi?
1: Sí. Un llibre sempre és, bueno, és un reflex, una fotografia que queda impregnada per sempre.
0: Això ho he pogut fer a través, també amb l'ajuda i el suport de la Diputació de Lleida, que sobretot el que busca és deixar una mica el llegat, no?, ben marcat, del que pot aportar la societat i aporta, de fet, aquesta denominació d'origen.
1: Sí, exacte. La història de la denominació d'origen, la història del territori, sobretot és aquest reflex de la història del nostre territori, no?, que al final és una terra de vins.
0: Et sembla, Isidre, si expliquem part d'aquesta història, ens avances als orígens, l'inici d'aquesta denominació d'origen de Costes del Segre?
1: La història, els orígens, és, mira, aquest any fem els 40 anys de la denominació d'origen. Antigament, sense una estructura de denominació d'origen i sense aquest òrgan de qualitat que ens otorga la denominació d'origen i ens pot aportar, doncs, bueno, clar, a la nostra zona, al nostre territori, hi ha vi i es fa vi des de fa mils d'anys.
0: Per tant, diguem-ne que és una història molt, molt llarga, però us constituïu en denominació d'origen, com ens deies, fa 40 anys. Com sorgeix aquella iniciativa ara fa 4 dècades?
1: Doncs, bueno, és sobretot tenir aquesta figura de qualitat, una mica, una figura que ens ajunti tots una mica, el territori que ens ajuntés una mica, un territori que està molt fragmentat, que és un territori molt gran, molt ampli, que abarca des dels Pirineus fins a les Garrigues, des de Lleida fins a pràcticament Cervera, o sigui, és un territori molt ampli, que no tenia regulat dintre que cap una normativa qualitativa del producte, no? I tenint molta vinya com hi havia, doncs, ostres, es volia buscar una manera de poder definir el territori, poder definir els estils de vins, poder definir una mica la manera d'elaboració i les qualitats i assegurar una qualitat del producte que sortís de les nostres terres.
0: Per algú que no sigui expert en vi, com descriuríem l'essència d'aquesta denominació d'origen, dels vins que vosaltres produïu?
1: Doncs mira, la veritat és que els vins que nosaltres produïm, la veritat és que són molt diversos. Com que hem dit que un territori que abarca molta zona, a més, amb climes molt diferents, tenim tipificats, doncs, uns paràmetres de qualitat, però el gran que té aquesta denominació d'origen és la diversitat que té, no? La diversitat d'estils de vins, la diversitat de varietats i la diversitat de sòls, estructures, que al final reflecteixen els vins. O sigui, un vi sempre serà diferent a un altre, no té una similitud molt marcada, sinó que té

0: Sí, perquè no són limitants. És una denominació d'origen que no és limitant, que deixa, que al final deixa que s'expressi el territori i deixa que expressi la terra, el territori, el viticultor, l'elaborador, vale? Que tregui la seva màgia. Sense aquestes limitacions doncs pots fer moltes coses i pots fer vins molt xulos, espectaculars, pots fer coses molt, la veritat, molt diverses i que agraden a la gent.
1: L'enoturisme ha crescut moltíssim en els últims anys, també aquí a Costes de Segre. Quin perfil de viatge us visita avui en dia?
0: Doncs sobretot de gent de la part més urbana, gent urbanita, de Barcelona i de Rodalies, que volen conèixer també l'interior. Tenim tota la part també que ha crescut moltíssim, també tota la part de muntanya, val? Pues, tant a l'estiu com a l'hivern, a l'estiu amb activitats, hi ha moltíssimes activitats de muntanya a fer, i a l'hivern pues, a zones d'esquí, etcètera, etcètera.
1: I quines són les experiències que es poden viure, més enllà del que seria el tradicional tast de vins i la visita a bodega?
0: Doncs una mica del que t'explicava, tens moltes altres coses amb temes de turisme, com pot ser la gastronomia. Hi ha la gastronomia a Lleida, la veritat és que és molt diversa i molt atractiva. Tens tot el tema de doncs, bueno, la part enoturística que has comentat tu ara, i després tens moltes altres activitats, festes tradicionals a molts pobles, en zona de muntanya tenim tema de rutes, caminates i molts complexos i moltes cases rurals a poder visitar.
1: I també la verema, imagino que també és un bon moment, no? Si no molestem els visitants.
0: Sí, no, els visitants no molestem mai. Vale? És una turística realment molt bonica, molt interessant poder disfrutar, veure com i s'inicia aquest procés de transformació des de que s'agafa el fruit des de les nostres vinyes, es porta en el celler i d'aquí comença la transformació del producte i es fa la màgia del, naturalment, es fa la màgia cap a les ampolles de vi que després disfrutarem amb els amics, amb la família, llegint un llibre, val? Amb solitud i llegint un llibre, doncs, la veritat és que és aquest punt d'inici, d'arrencada, que és molt xulo, és molt bonic i només es pot veure un cop a l'any.
1: Que això també
0: que és el mes d'agost, finals d'agost, setembre, principis d'octubre, i no es repeteix fins l'any següent.
1: És aquesta la part de la màgia de la natura, evidentment, en el món del vi. Fins a quin punt contribueix, creus tu, el món del vi a dinamitzar el territori i el turisme local?
0: La veritat és que amb les zones on influencia el sector, la vinya actualment a la nostra zona, a la zona de Lleida, influencia bastant avui en dia.
1: I és en positiu, evidentment. Isidre Ribalta, president de la Denominació d'Origen Costes de Segre, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé. Fins la pròxima.
0: Moltíssimes gràcies a tots. Que tingueu un molt bon dia.
2: Gente Viajera Catalunya. El programa de viatges d'Onda Cero.
3: Así suena tu alarma de Securitas Direct cuando detecta un intruso. Y así suena tu alarma Verisure cuando detecta un intruso. Porque te sigue protegiendo la misma alarma con tecnología propia y exclusiva, con los mismos expertos que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
4: La madurez, la solidez, la tranquilidad a la hora de tomar decisiones, todo eso tiene un valor y un valor que se puede transmitir.
5: Yo me ratifico en esto de que en el arte no hay edad, porque además muchas veces las grandes obras son obras muy tardías.
6: Más de 50 años.
7: Cientos de proyectos.
6: Miles de voluntarios.
7: Pero nunca solos.
8: Queremos más.
9: ¡Vamos a por más!
10: Fundación Mapfre.
11: Hoy en día puedes ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
12: Y puedes ser todo eso siendo

0: Fins aquí aquesta edició de Gente Viajera a Catalunya, però els viatges continuen, com sempre, l'edició nacional del programa. A partir de les 12 del migdia, avui us saludarem en directe des de la ciutat de Saragossa, a l'Aragó, per parlar de moltes coses interessants d'aquesta comunitat autònoma que està al nostre costat, que és la nostra veïna, i també de la capital de Saragossa, que té moltes coses, sobretot vinculades amb el món de la cultura i amb el bicentenari de Goya, que arribarà d'aquí 2 anys, però ja estan preparant coses. Us ho expliquem aquest cap de setmana, aquest dissabte, d'aquí una estona, a partir de les 12, a l'edició nacional de Gente Viajera. Ara arriba Julia en la Onda, amb Julia Otero. Bon cap de setmana.
1: Gente Viajera a Catalunya, el programa de viatges d'Onda Cero. L'actualitat de Catalunya
2: sempre va amb tu.
1: Entra a OndaCero.es
2: /Catalunya.
1: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es /Catalunya. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
3: El Barça, Alfredo, reconoce haber enviado la primera oferta por Julián Álvarez vía mail a Mateo Alemán, 100 kilos, no colchonero, y Enrique Cerezo asegura que el argentino vestirá de rojiblanco durante muchos, muchos años.
4: Bueno, es una partida de ajedrez o una partida de póker, ¿no? Vamos a ver cuánto dura y hasta qué punto merece la pena tensar y desde qué lado se rompe la cuerda, ¿no? Evidentemente el Barcelona se tiene que poner un tope y que el Atlético de Madrid no puede frenar la intención del futbolista de querer salir.
5: Jo crec que no és un jugador de 100 milions i després em qüestiono, em pregunto a mi mateix i pregunto a qui vulgui contestar si és el jugador que necessita el Barça. Jo, sincerament, ja m'avanço, jo crec que no.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. La brúixola amb Lola Sorribas.
6: A 8:15 del vespre volem analitzar tota l'actualitat. Ho volem fer amb Alejandro Fernández, líder del Partit Popular a Catalunya. Senyor Fernández, què tal? Molt bona tarda.
7: Molt bona tarda.
6: I ja hauria de convocar eleccions si no aconsegueix pactar uns pressupostos a curt termini?
7: Aviam, és que s'ha normalitzat el model Sánchez. El senyor Salvador Illa, que havia vingut al món a redimir-lo, porta el mateix camí, que és governar de manera sostinguda sense pressupostos, no?
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
6: No ens podem allargar molt més, però tampoc podem no fer referència al conflicte de l'Orient Mitjà. Ara ens té molt pendents, tant pel que fa a la repercussió econòmica que això pot tenir per casa nostra, com també per la posició que ha pres Pedro Sánchez en el conflicte. Com valora aquest posicionament i també el posterior trencament de relacions comercials del president nord-americà?
7: La veritat és que, primer de tot, el senyor Sánchez ha fet teatre. Ell fa un discurs del no a la guerra, però envia una fragata a la guerra. Perquè és així, això és una guerra. El senyor Sánchez ha enviat una fragata a la guerra, malgrat el seu no a la guerra.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.
8: Buenos días. Son las 8 en el Paseo de Gracia de Barcelona, desde donde hoy emitimos. En Canarias es un poco más temprano.
1: En Onda Cero, Julia en la Onda.

0: más felices y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Ahora es más fácil. IDAE, Gobierno de España.
1: Hola a todos y bienvenidos al paraíso de la relajación. Relájate. Inhala. Exhala. Eres un árbol. El viento fluye a través de tus ramas. Estás conectado con... ¡Imposible concentrarse con los Wow Days! Disfruta de los Wow Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes.
2: Eso.
3: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta.
4: ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
5: Encetem una nova entrega de la nostra secció 100%.cat en la que, com bé sabeu, fem divulgació sobre educació mediàtica coneixent projectes escolars, projectes institucionals i també parlant amb experts. Avui coneixem un projecte audiovisual amb el documental com a protagonista que s'anomena Next Us.
6: Next Us connecta cinema i educació per treballar continguts curriculars, fomentant el pensament crític, la interpretació del món i l'alfabetització mediàtica dels més joves. Es tracta d'una nova metodologia educativa impulsada pel director de Docs Barcelona, Joan González, en la que el documental forma part de l'aprenentatge escolar. Més de 400.000 alumnes, 1.000 escoles i 8 països europeus ja integren aquest mètode que posa a l'abast del professor més de 100 documentals, 1.400 clips curts i prop de 300 activitats didàctiques.
5: Parlem amb el seu impulsor, Joan González.
7: Nosaltres som tan atrevits que ens hem plantejat anar a l'aula i quan piquem a la porta i ens surt el senyor Aristòtil, li diem, escolti, vostè ha contribuït amb la paraula oral. Quan ens surt el senyor Gutenberg, diem, vostè ha contribuït amb la paraula escrita. Els hi portem als germans Lumières perquè contribueixin amb la paraula visual. És a dir, nosaltres pensem que si algú veu alguna cosa, l'entén més fàcilment que si no pas la llegeix o l'escolta. És a dir, és entendre a partir de veure allò que, a més, és documental, és a dir, és real, i cap d'ells ha estat pensat pel món educatiu. És el nostre equip pedagògic que els hi treu aquest suc perquè puguin ser útils en el procés d'aprenentatge, no? Per tant, és aquesta seqüència i aleshores l'equip educatiu el que fa és donar-li sentit i veure en quin moment, en quina matèria pot ser incorporat perquè els nois i noies aprenguin, no? Aquest projecte ha nascut aquí i aleshores quan vaig parlar amb Alemanya i amb Grècia, que van ser els primers, els vam dir, aquest és el projecte, us voleu sumar? S'ho van estudiar i van dir, ok, entrem. Actualment a Alemanya hi ha 100 escoles, a Portugal hi ha 100 escoles, però la gran sorpresa és de fa 3 o 4 mesos quan mirem des d'on s'ha entrat a la plataforma i descobrim que s'ha entrat des de 154 països.
4: Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya.
8: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
9: Se nos pasan los minutos volando, ya son las 9:35, una menos en Canarias, estamos en el repaso a todos los grandes asuntos de la semana y es que nunca pasamos de uno o dos o dos y medio porque hay tantas cosas que decir que seguramente durante la semana hemos ido amasando que no hemos podido expresar, que es complicado. Pero bueno, aquí seguimos. Si alguien de los presentes, tenemos el auditorio de Palau Robert lleno de oyentes desde las 8 de la mañana, por cierto, una enorme gratitud a ellos que hoy han dormido poco. Para los que duermen mal, un consejo. Creo, ¿no, Marina?
10: Sí, el día a día, el estrés, la incertidumbre nos impiden conciliar bien el sueño y descansar como necesitamos. Así que vamos a escuchar este consejo de Bio3.
11: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
12: Dormimax, la solución eficaz para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño, y con valeriana, melisa y amapola para evitar despertares nocturnos. Dormimax, ahora también en infusión tradicional, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
11: Dormimax, de Laboratorios Bio3. 50 años de experiencia en tu farmacia.
9: Pues no sé cómo dormirá el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, pero lo

0: Cada año billete gratis. Punto y coma. Y si eres plata, un descuento del 50% anual. Punto y aparte.
1: Más Renfe, más viajes, más puntos.
0: Punto.
2: Onda Cero Lleida. La radio que t'escolta.
3: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
4: Encetem una nova entrega de la nostra secció 100%.cat en la que, com bé sabeu, fem divulgació sobre educació mediàtica coneixent projectes escolars, projectes institucionals i també parlant amb experts. Avui coneixem un projecte audiovisual amb el documental com a protagonista que s'anomena Nextas.
5: Nextas connecta cinema i educació per treballar continguts curriculars, fomentant el pensament crític, la interpretació del món i l'alfabetització mediàtica dels més joves. Es tracta d'una nova metodologia educativa impulsada pel director de Docs Barcelona, Joan González, en la que el documental forma part de l'aprenentatge escolar. Més de 400.000 alumnes, 1.000 escoles i 8 països europeus ja integren aquest mètode que posa a l'abast del professor més de 100 documentals, 1.400 clips curts i prop de 300 activitats didàctiques.
4: Parlem amb el seu impulsor, Joan González.
6: Nosaltres som tan atrevits que ens hem plantejat anar a l'aula i quan piquem a la porta i ens surt el senyor Aristòtil, li diem, escolti, vostè ha contribuït amb la paraula oral. Quan ens surt el senyor Gutenberg, diem, vostè ha contribuït amb la paraula escrita. Els hi portem als germans Lumières perquè contribueixin amb la paraula visual. És a dir, nosaltres pensem que si algú veu alguna cosa, l'entén més fàcilment que si no pas la llegeix o l'escolta. És a dir, és entendre a partir de veure allò que, a més, és documental, és a dir, és real, i cap d'ells ha estat pensat pel món educatiu. És el nostre equip pedagògic que els hi treu aquest suc perquè puguin ser útils en el procés d'aprenentatge, no? Per tant, és aquesta seqüència, i aleshores l'equip educatiu el que fa és donar-li sentit i veure en quin moment, en quina matèria pot ser incorporat perquè els nois i noies aprenguin, no? Aquest projecte ha nascut aquí i aleshores quan vaig parlar amb Alemanya i amb Grècia, que van ser els primers, els hi vam dir, aquest és el projecte, us voleu sumar? S'ho van estudiar i van dir, ok, entrem. Actualment a Alemanya hi ha 100 escoles, a Portugal hi ha 100 escoles, però la gran sorpresa és de fa 3 o 4 mesos quan mirem des d'on s'ha entrat a la plataforma i descobrim que s'ha entrat des de 154 països.
3: Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
7: Estás en la cola de correos, tienes 17 personas delante. O lo que es lo mismo, tienes 50 minutos de más de uno.
8: Claro, visto así.
7: Onda Cero, tu radio.

0: Ple d'energia, es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
1: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
0: Les imatges de l'exposició conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
1: I Tarragona impulsa el talent emergent.
0: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Lleida, la teva ràdio.

0: de Cero Catalunya.
1: Estem recordant els millors moments de la setmana a Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
4: Ojo, ojo.
5: Por mi hija, mato.
6: Oídos tots, eh?
7: Celebrities.
8: I és que totes les setmanes ens agrada buscar allò que es diu el teu entorn segur, el teu lugar segur, el que diuen, no? Aquell lloc on saps que seràs feliç, on saps que estaràs en bones mans, mai millor dit. Et tractaran bé, tindràs una conversa on et sentiràs valorat i que valorarem a la gent que s'ho mereix, gent que ens ha acompanyat molt durant les nostres vides, que forma part del nostre paisatge, del nostre univers sonor i, sobretot, televisiu. I és que, quan parlem de celebrities, ho fem amb el grandíssim Robert Calvo! Jo crec que hi ha gent a casa seva veient confeti ara mateix.
9: Sí, o sigui,
8: imaginant que puf, ha caigut aquí, saps allò que pum!
9: Un dia en compraré una d'aquestes.
8: Ai, quina meravella.
9: Perquè és que he de debò que ho dic cada setmana, no em canso de repetir-ho. És una meravella venir aquí a les tardes, a les nits, matinades dels dimarts, dels dimecres, perquè... És el moment de relax, de descompressurització, d'extensionar, de que algú et faci una abraçada que t'estima,
8: sí,
9: amb carinyo, amb amor, en fi.
8: Escolta, i que això és la vida, eh? La vida són aquests moments de sentir-se que un pot ser tal com és i recordar, a més, aquests moments que formen part de la nostra vida i que diem, jo dic, i ho crec certament, que igual que els neurocientífics o la gent experta en el cervell ens diu que és molt important doncs, anar fent reptes diferents, no sempre el mateix, sinó reptes diferents, sobretot a edats avançades, eh? I els nostres oients ja ho saben això perquè els hi expliquem ben sovint,
9: doncs, en bones mans.
8: Exactament, doncs el que cal és que...
9: I aquí també.
8: No, però és que per això que aquí venim els dos, que més ens agrada saber d'aquestes coses. I és molt important també trobar aquells records, aquelles escenes, aquells moments, no? La nostra essència, els moments que hem viscut per reconnectar moments, olors, situacions, com era el paper de la paret de quan vas conèixer aquells personatges que passen pel programa. Així que explica'ns qui serà avui.
9: Mira, justament avui porto una persona, porto la persona.
8: Val. Eh?
9: Porto la persona que, a més, preparant aquesta secció, m'ha fet just... Mira, el David i jo no parlem abans d'aquesta secció. No li...

0: I li explico el que faré.
1: És sorpresa.
0: Preparant aquesta secció m'ha passat el que tu acabes d'explicar, que és que m'han vingut situacions de la meva vida on estava el dia en el que va passar allò. Mm-hmm. Aquesta

0: que portem aquí.
1: Ah,
0: val? Val. És com el flan royal.
1: Sí, sí, que ens porta un flan aquesta setmana. No,
0: sí, val. Un flan, no, més o menys, més o menys. Jo he dit en un parell d'ocasions aquesta temporada, i no ho oblido, vaig dir quan vam portar aquí a Emilio Aragón Bermúdez, vaig dir, és probablement la celebrity més completa que hem tingut aquí aquesta temporada, l'home que ha fet més tele. Després fa unes setmanes vaig dir, José María Íñigo és l'home que va posar les bases de la tele moderna quan la tele encara era en blanc i negre en aquest país. Bé, avui porto una persona que va entrar a la tele, en va sortir, però la tele no ha sortit d'ella.
1: Ostres!
0: Atenció, eh?
1: A veure, és quasi un jeroglífic d'aquells
0: M'encanta, m'encanta.
1: Estic rascant-me el cap ara mateix, eh?
0: Clar, és una persona que, diguéssim que a la tele ha fet només informació. Només informació. No ha fet entreteniment, no ha fet ficció, no ha fet res, no ha fet programes, no. Ha fet només informatius.
1: Val.
0: Però només amb això li ha valgut per ser una de les persones més importants d'aquest país, si no la que més.
1: Ara ja et segueixo. Ara ja estic uniendo la línia de puntos.
0: He dit que la tele, que va entrar a la tele i en va sortir, però la tele no ha sortit d'ella, que és una dona, evidentment.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que té un aire royal, o és royal.
1: Sí, sí. Se la podria haver dit la reina de la televisió.
0: Sí, tot sí. M'encanta, m'encanta, perquè avui sí que portem aquí una autèntica reina.
1: Sí, senyor.
0: Ho hem d'ambientar, això, eh?
1: Home, que m'encanta aquesta música.
0: Perquè mira, fa uns dies vam parlar amb en David Cervelló i vam estar visionant un vídeo.
1: Dir vídeo ja és molt generós,
0: sí,
1: però sí.
0: Sí. Bueno. Visionant un document audiovisual, eh?
1: Sí.
0: De dubtosa qualitat, tant pel document com pel contingut del document.
1: Sí,
0: i és que en ell hi apareixia una gran presentadora d'aquest país que deia allò de a mediodía, alegría!
1: Sí, senyor, sí, senyor.
0: I con mucha marcha!
1: Sí, senyor, sí, senyor.
0: I estem parlant de Letícia Sabater.
1: Sí, sí.
0: I vam dir, bueno, jo li vaig dir, un dia farem una celebrity dedicada a la Letícia Sabater. I quan m'he posat a plantejar les celebrities aquesta setmana, dic, calla, que li vaig dir allò al David, però li diré que faig una Letícia, però no faré la que ell es pensa.
1: M'has
0: no.
1: fet un gir de Letícia.
0: Fet un gir de Letícia, esclar
1: molt
0: que sí.
1: Molt bé, molt bé.
0: Perquè avui, en aquest programa, en aquest nits de ràdio d'aquest 3 de juny ja del 2026, s'hi cola, evidentment, la dona que un dia, per sorpresa, va acomiadar un telediari de Televisió Espanyola, sense dir res, i el dia següent es va convertir en la notícia nacional d'aquest país. Perquè ella un dia estava presentant el telediari.
1: Sí.
0: Aquesta dona, evidentment, és Letícia Ortiz Rocasolano, reina, su majestat, la reina d'Espanya.
1: Tots en peus, estem en peus.
0: Tots en peus, evidentment.
1: Sí, sí, sí.
0: La reina d'Espanya, que un dia va entrar al plató del telediari,
1: sí,
0: per presentar el telediari, com cada dia,
1: bueno,
0: com feia cada nit, perquè a més l'havien posat feia un temps a presentar el telediari de màxima audiència amb Alfredo Urdaci.
1: Sí, i tant.
0: Ella estava allà tan feliç, tan alegre per la redacció.
1: Estaven fent uns polvos, no, vull dir, posant de maquillatge, eh?
0: Sí. I llavors, resulta que aquella tarda va ser molt especial per ella i va baixar a plató.
1: Va.
0: I aquella tarda era tan especial que ella baixava amb els papers, tota nerviosa.
1: Sí.
0: La gent la notava nerviosa.
1: Sí.
0: I clar, a ella no va dir res a l'Urdaci, no li va dir res, però l'Urdaci ja sabia que allà alguna cosa passava perquè ho sabia per una altra font. I és que el dia següent aquella dona es convertiria, com dèiem, en la notícia d'aquest país. Perquè la tarda següent era dissabte, això era un divendres a la tarda, i aquella tarda Terelu Campos es va llançar a la piscina. En el seu programa Conté de Tarde de Telemadrid va dir «Mañana se anunciará el compromiso del príncipe Felipe con una famosa periodista de televisión que todo el mundo conoce y que tiene apellido de Magdalena», va dir. I clar, va atacar-vos, no? I clar, el dia següent va passar una cosa que ningú s'esperava, que és que aquella dona que fins la nit anterior havia presentat el telediari de màxima audiència d'aquest país, hores després

0: És que això és tan fort. El príncipe, des del pavelló del príncipe, des de la casa on viuen, quan encara estava solter, quan està solter...
1: El pis de solter, diguem, el palau de solter.
0: Tu saps perfectament el que és estar solter.
1: Sí, sí, sí.
0: Jo també. Llavors, quan estàs solter, et poses les pantufles una nit, poses la tele, i de cop i volta veus una noia que dius...
1: Ostres, carai! Carai!
0: El que passa que tu, en el cas de ser David Cervelló, o jo, en el cas de ser Robert Calvo, a l'hora de veure un noi que m'agradi, no podria trucar aquell televisió espanyola.
1: No tenim línia directa.
0: No podria dir pásame con esta, no?
1: Sí.
0: Llavors...
1: Anava a dir ponme con esta, però no puesto ja estava. Vull dir, en el sentit que sí, ja t'entenc. Sí.
0: Llavors el príncipe, quan encara era príncipe, es va enamorar perdudament d'aquesta presentadora. Li va dir, esta és la que me gusta, tiene que ser esta. Llámame a Torre España.
1: Sí, ponme con tal.
0: En el Ujier, aquell que era allà. Llámame. Llavors aquell senyor va trucar a Torre España i va dir, el príncipe quiere que le pasen con esta señorita.
1: Sí.
0: I llavors el que va passar és que Pedro Erquicia, presentador de Documentos TV i periodista històric de la casa, va, diguéssim, que armar com una cita amb altres periodistes a casa seva i allà hi va convidar també el príncipe Felipe, en aquell moment príncipe, ara rei, i allà va haver-hi l'encuentro. Hi havia també a Beatriz Pérez Aranda.
1: Home!
0: Mítica.
1: Com un pepino. Se puso com un pepino.
0: Clar, clar. Llavors, i allà hi havia Letizia Ortiz, i allà, diguéssim, que es va consolidar el noviazgo que acabaria portant aquesta parella l'1 d'octubre de l'any 2003 a anunciar el compromís, només hores després. És a dir, expliquen que Letizia... Bueno, això és veritat. Letizia Ortiz va acabar el telediari amb l'Urbazi a les 10 de la nit, va donar pas al Tiempo, i quan va donar pas al Tiempo, un cotxe l'esperava a la porta del darrere de Torre Espanya i la va portar directament a la casita del príncipe, allà on va dormir per primera vegada aquella nit. Bueno, per primera vegada.
1: Bueno, sí, ja ens entenem.
0: Això ens diuen per primera vegada. Sí. Però després ja se'n va anar allà, perquè el dia següent, i ningú ho sabia, s'anunciaria el compromís que ja tenia amb el que seria, vaja, el futur rei, que ara és rei, Felipe de Borbón. I la història ja la sabem tots. El dia 6 de novembre es va fer la petició aquella de mano en aquell palau de la Zarzuela, Palacio de la Zarzuela, no, del Pardo, perdó, del Pardo, on ella li va dir allò de déjame terminar. Hosti. I encara no ha terminado, ella.
1: És veritat.
0: Jo m'imagino, David, preparant aquesta secció, m'imaginava la nit de les pantufles, el moment de la pantufla de la nit, el moment que la parella es posa al llit a xerrar, a reunir-los
1: i tot això.
0: I ella està de peu amb una americana posada, tot el dia va amb una americana posada, i ella va pel pis, o per la casa aquella que tenen, pel palau, dient, buenas noches, hoy el día ha sido bastante intenso. Ha comenzado con un acto de la Asociación Española contra el Cáncer. Perquè ella pronuncia tot així.
1: Sí.
0: La millor dicció d'aquest país. En Pedro J. Fernández, que és col·lega periodista que comenta actualitat televisiva, dona en la tecla del que jo avui volia explicar aquí.
2: En realidad, el periodismo no ha podido salir hasta ahora de Letizia porque para mí es una de las mejores comunicadoras de España. De hecho, yo creo que Casa Real debería darle un poquito más de voz porque su forma de hablar, su forma de comunicar es sencillamente única.
0: I ella li diu...
3: Felicidades.
1: Y gracias. Sí, exactament. Y buenas noches y buena suerte.
0: Sí, vull dir que el que aquí estem d'acord és que aquesta dona ha marcat un abans i un després a la història d'Espanya, això és evident, perquè va fer el telediari, i el telediari se'n va anar a la casita del príncipe, de la casita del príncipe. Ai, no he recordat aquell moment, per cert, ho dic perquè està en imatge, però en vídeo no hi ha so, que és el moment en el que ells es troben a los premios Príncipe de Asturias de l'any de l'anunci, que faltaven dies, hores, per anunciar allò, i es troben tots dos, es miren, es donen la mà, i ella li esquiva la mirada, perquè no el pot mirar. Està enamorada perdudament d'ell.
1: Mare meva.
0: Està super, super enamorada.
1: Diu, si lo miro se va notar.
0: Sí, clar, si es mira es nota.
1: Sí.
0: Però suposo que ella, ja en aquell moment, Letizia Ortiz, anava per casa fent cròniques del que passava a la seva vida. Hoy me he encontrado con el príncipe Felipe en los premios Príncipe de Asturias. Ha sido en mi ciudad, en Oviedo, en el Teatro Campo Amor. I ella va parlant així tota l'estona. En fi, el que volia dir aquí, més enllà de l'humor que li estic posant, és que tenim una reina que, mira, primer, no sé si... Jo crec que no ens la mereixem.

0: Però després, ara em sortiran els més republicans, més recalcitrants. No estic dient que jo sigui monàrquic, jo sóc leticista.
1: Veus?
0: Que és molt, molt diferent.
1: Al contrari del Peñafiel seria, de sí, fet, no?
0: Hombre, Eva Sánchez.
1: Jo soy Juan Carlista. Juan Carlista. Sí, Juan Carlista. Sí.
0: Jo soc leticista declarado. Okay. I el que volia destacar aquí és que aquesta dona converteix fins al més republicà que hi hagi a Espanya.
1: Sí,
0: com no t'has d'enamorar de la seva dicció, de la seva manera de parlar? Et fa un... És a dir, aquest missatge que hem escoltat del Dia Mundial Sin Tabaco, tu estàs allà fumant el cigarro mentre la veus i tires el cigarro, el llences.
1: No els cremes perquè si no encara t'enganxaries a l'olor, però els llences de seguida. No, no, meravellosa. I que sí, estic d'acord que, igual que diem, no, que hi ha grans comunicadors, comunicadores, que potser no tenen l'espai ja per edat o pel que sigui, i és un pecat que no... Que no tinguin el seu espai on puguin explicar les seves vivències, perquè és interessant, doncs ella també.
0: Jo tinc una teoria que és que, però és una teoria molt esbojarrada, que no passarà, que és que quan Espanya sigui encara més moderna del que encara no és,
1: sí,
0: aquests dos es divorciaran a una edat ja molt avançada.
1: Val.
0: Als 70 llargs.
1: Val.
0: Val? I llavors ella, com que no tindrà res a perdre, perquè li quedaran dos telediarios, mai millor dit, dirà, pues me lío levanta la cabeza y lo voy a contar todo.
1: Ah, mira.
0: Però això és un somni que, evidentment, és un somni humit que jo tinc. Val. Bueno, que no passarà.
1: Ho veurem, ho explicarem d'aquí uns quants anys a Nits de Ràdio, perquè mentre un dels dos segueixi fent ràdio, l'altre segur que hi vol participar. És un plaer escoltar-te.
0: Una cosa.
1: Sí?
0: Felicidades y gracias.
1: Ai, moltíssimes gràcies, Robert Calvo, per sempre portar-nos aquesta alegria, aquest amor per la ràdio, per les veus i per la tele. Cuida't moltíssim, estem, ja sabeu, en bones mans el cap de setmana i als migdies a la ciutat. Una abraçada ben forta, cuida't.
0: Una abraçada, que vagi ben, ens estem d'aquí unes hores.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David

0: Doncs una setmana més, tenim moltes ganes de compartir amb vosaltres aquesta estona dels Dimecrous, que ja sabeu que toca tertúlia, i això ho fem sempre amb la Marta González Peláez i en David Morales, clar que
1: bravo.
0: Sí!
2: Bravo! Bravo, bravo, bravo, bravo!
0: Sí, senyor. Bravo. Sí, senyor, perquè...
2: Bravíssimo.
0: Sí, sí. Perquè, bueno, els dies van passant i sí, la calor apreta, que és una cosa que
2: la calor passa.
0: Sí, que no podem evitar. I clar, què passa quan un de... Això, quan es diu, ai, és que a mi m'agrada molt que faci molta calor... Bueno, és perquè, clar, t'imagines amb un coco loco a la platja, amb un daiquiri, sense haver de treballar, que aquest també és un factor important, i llavors et deixes portar pels records de Veranos Perfectos o de novel·les turques, que et sembla que serà tot fantàstic, però després la vida no és exactament així, perquè, clar, un s'imagina... Doncs això, amb un còctel de molt nivell, allò, doncs, gaudint de l'estiu i escoltant la cançó, això, la cançó de l'estiu, no?
2: Sí.
0: Ja tenim una de candidata.
2: Ah, sí?
3: Ai, tenim una candidata,
0: sí,
3: ja?
0: Sí, sí, però sí.
3: Jo encara no he sentit res de cançons de l'estiu.
0: Molt bé, doncs em sap greu, perquè ara arribarà la primera i he fet un petit treball d'investigació per proposar-vos alguna. Alguna, ah, sí, alguna pròpia.
2: I hem de votar amb el telèfon?
0: Sí, amb el telèfon. Atenció, sí, sí, sí, sí. Des de tots diferents, Sant Andreu calling, sí. Sí, sí, farem diferents connexions i farem una puntuació. No està molt amunt en les travesses la següent cançó. La canció se llama, estrenada fa 7 dies, Hoy te dejo yo. La canta Leticia Sabater. Sí, endavant. Feel the rhythm taking over the crowd. Let's dance until the sun comes out. Did you see this? Te amo Leti is everywhere. Com si fos K-pop,
4: val? Oh my god, this is crazy.
0: La gent emocionada, com si fos un,
4: vamos.
0: Les noves Golden, diguem.
5: What was that? Did you guys get the signal too?
6: Pero qué está pasando? Mira esto.
0: A veure, sí.
7: No me lo puedo creer, ¿es verdad?
6: Acaban de decirlo en las noticias.
0: Me han dicho que está todo fet a mí, ¿eh? Aquest videoclip. A ver, va, Leticia, va, dale. Dale, reina. You're so brave. There, there. Tot va sortint coses a mi. Ara surt un animaló menjant i rient. Surt allà davant d'una bugaderia.

0: Bueno, la coreografia està al nivell, diguem-ne, del que seria la lletra i bueno, com ho veieu, jurat, quines possibilitats li dona a Oi sí sí sí però mañana no?
1: De veritat.
2: És que, sincerament...
0: Com us haveu quedat?
1: Que no sense paraules.
2: Sense no sé paraules. Ni per on agafar-la.
0: Us ha deixat amb menys paraules de les que ella intenta colar...
2: he de dir que...
0: Sí.
2: Si la música no tingués lletra, encara tindria un pas.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Sí. És a dir, de les seves darreres cançons, és a dir, de totes, seria, diguem-ne, la que és més portable, com bé diu el David, si no cantés. El problema molts cops arriba la que, doncs això, que veiem que vol cantar, perquè clar, tot això es complica. Però bueno, ha volgut girar, no, l'estil, no? Ha deixat enrere doncs la salchipapa o el polvorrón i ara arriba aquest Hoy te dejo yo, que si no, que fent aquesta cançó no li hagués fet falta, perquè ja l'hagués deixat la seva parella, perquè mare meva, és horrorosa la cançó,
1: Heu vist el vídeo?
0: Sí, sí, de fet l'estava patint mentre escoltàvem la cançó. Hi ha molta ia, Hi ha molta ia, i és una pena que la intel·ligència artificial hagi de gastar tanta aigua per poder generar les imatges d'això, no? Ara surt un gatet menjant, bueno, aquest tipus de coses que dius
1: que
0: no
1: calia. La imatge aquesta que té a la bugaderia...
0: Bueno.
1: És com per a morir-se del susto, eh?
0: Surt cantant davant d'una bugaderia que dius, home, no hi havia un fons millor per ficar el croma, no? Quatre grans, pues això, no? Rentadores, no? Fent la bugada, no? La bugada no sé, però la bugada el necessitarà, perquè hi haurà tot tipus de queixes i per malsons i històries d'aquestes. Bé, nosaltres hem de proposar les nostres pròpies cançons. Li he demanat a la IA que ens faci unes versionetes de el que des de Nits a Ràdio intentaríem que fos una possible cançó de l'estiu. Endavant, la primera versió. He demanat que la faci sobre un dels temes principals d'aquestes darreres setmanes.

0: Bristol, jo, l'escala de Bristol, jo crec que és una...
1: Aquí jo crec que ha fallat una mica, eh? Sí. Si me falta fibra, voy genial.
0: Sí, sí. És al revés. No ha entès, no ha entès bé l'escala de Bristol la IA, eh?
2: No,
0: és així.
2: Ho ha entès al revés, sí.
0: Ho ha entès al revés. Anem a escoltar una altra versió que m'ha proposat, a veure si us agrada més. Això és quan vas de ventre bé, diguem, no? Vas
3: Hoy me miro sin drama al pasar por el baño.
1: Aquell inici era molt de Mundial de Futbol.
0: Sí, totalment. Igual és la cançó del Mundial, eh?

0: Què us sembla? No? Jo, des d'aquí tenim una idea de que la població vagi cantant Escala de Bristol.
1: Vull dir
0: que
1: estaria bé, eh?
0: Clar, estem intentant doncs, que arribi
2: aquesta
0: el missatge.
2: Aquesta és la cançó, primer, quan tu vas a un creuer...
1: Sí.
2: Canten sí, sí. Primer la de
0: sí.
2: No washi washi sí, no yami,
0: yami, yami, sí senyor.
2: I en el moment que t'apropes al bufet, llavors
0: sí,
2: et canten aquesta de l'escala.
0: Aquesta
2: de
0: això per sí, perquè recordis d'agafar aigua i totes aquestes coses, perquè
1: la gent comença a preguntar, i això de l'escala de Bristol què?
0: No, la gent es comença a tirar vaixell avall, Marta, ja t'ho dic jo ara. Anem a escoltar la darrera versió d'aquest hit, l'escala de Bristol.
1: Que era el capità.
0: Sí, no, el capità ja fa temps que ha abandonat el barco, ha demanat un helicòpter perquè el traslladin. A veure aquesta. Això és el que diu quan ja aconsegueix anar de ventre.

0: Todo en su lugar, ¿eh? Sí, efectivamente. Sería lo importante aquí del tema, sería que todo esté en su lugar. Bueno, són primeres aproximacions, anirem treballant totes les setmanes, ara mentre s'acosti l'estiu, farem propostes de cançons de l'estiu, a veure si alguna d'això, perquè bueno, jo he intentat escoltar les lletres del Bad Bunny, però em costen d'entendre. Ja està ben molta polèmica, Marta, amb tot això del Bad Bunny, perquè clar, se l'ha escollit com si fos el gran... anés contra el masclisme i defensés no sé quants valors, i clar, al final què posa? Una caseta que representava doncs la gent de Puerto Rico, no? Que està siguent pues, que se'ls treu perquè va el turisme contra la gentrificació, no sé quantes coses, i al final en els concerts la casita està plena de gogós i de gent famosa, que és repetir els clichés masclistes a més no poder. Com ho veus això, Marta?
1: De tota la vida.
0: De tota la vida, el que era la noia de discoteca que anava ben curta i ballava ben extremada, amb l'afegit que són gent famosa, ja m'explicaràs.
1: Sí, però mira, avui parlava amb una alumna que està fent el TFG,
0: sí,
1: i ella se'n va a Itàlia, perquè li han regalat unes entrades a veure el concert a Itàlia.
0: El Bad Bunny italià, eh?
1: Sí, perquè ella està treballant per una noi que té una productora de música, alguna cosa així. Bueno,
0: molt bé.
1: Total, que li encanta. Està,
0: o sigui, li encanta.
1: I és que no vegis, eh? Perquè és superfeminista, no, lo següent. Quan parles amb ella moltes coses, i després jo avui pensava, no entiendo nada, nena.
0: No entiendo nada.
2: Bueno, la majoria de la gent que hi va tampoc no entén res.
0: No, exactament. De fet, encara, jo crec que el que el salva...
1: Sí. Ni a la nena que va, ni a les nenes que van.
2: Sí. Allà a Itàlia té més probabilitats d'entendre un napolità que no pas a Bad Bunny.
0: Sí. Jo crec, a veure, que no sigui que un dels problemes és que la gent encara no ha entès les seves lletres. I com que no les ha entès, pensa, no, és molt feminista. Quan les entengui, mare meva, això ens passava abans quan no sabíem anglès. Que de cop i volta dèiem, ostres, tu saps el que has estat cantant? Que deia no sé què, no sé quantos. Clar, perquè ja avancem... Dèiem, no washi washi, no yami yami. Dèiem, clar, sense saber. Mira que s'enganxa aquesta cançó. No washi washi, no yami yami. I... I clar, després quan ja vas veient el que diu, doncs dius, ostres, tu saps el que estàvem dient. Doncs jo crec que amb el Bad Bunny passa una cosa similar, que la gent no acaba de saber què diu, no? Però bueno,
1: no,
0: el dia que s'entén una insulta...
1: Com que no vocalitza bé, tampoc...
0: No ho sabem. Tu t'imagines ser el foniatre de Bad Bunny? Ha de ser...
2: El que no m'imagino és que li hagi de posar subtítols.
0: No, clar, t'ho imagina't, dient, posant... Jo imagino tirant les... Saps? Traient les casalletes del teclat, saps? Els botonets, tirant-los en l'aire i com caigui. Com caigui, tecleges i deu ser la lletra. Bueno, ja sabeu que sobre gustos no hay nada escrito, que diu el clàssic, però bé, en aquest cas, doncs, bueno... Està bé, com a mínim, aquesta polèmica davant de qui porten, no? Qui conviden en aquesta caseta, no? Representativa, que bueno, doncs és això, no? No deixa de ser doncs, un classisme, no? Fins i tot, no? Gent molt famosa i gent molt guapa, el que vindria a ser el que vindria a ser l'habitual. Bueno, doncs això és el que tenim en quant a Bad Bunny. Però l'actualitat també va molt lligada doncs, a tot el que diem de que estem passant molta calor i molta gent es pregunta, Marta, David, si fa aquesta calor al mes de maig, quan encara no ens hauríem de treure el saio, jo el saio ja l'he guardat...
1: M'ha arribat el 40 de maio.
0: Clar, jo el saio ja el tinc guardat, saps amb aquell plàstic que l'envases al buit... perquè ja saps que fins a l'any vinent no el faràs servir, sí. Doncs jo el tinc al fons de l'armari empaquetat amb el nòrdic, amb mil i una coses, sí. I clar, què fem, Marta, amb tot això, David? Com ho porteu?
1: Pues,
0: com ho...
1: Home, pues mira, hem d'aguantar-ho perquè no tenim una altra. Què hem de fer?
0: Sí. No,
2: jo ho porto fatal.
0: Veus?
1: És dutxes, canviar-te de... de roba.
0: Sí.
1: I mira.
2: Beure molta aigua.
1: Sí. Exacte.
0: Sí, sí. Per l'escala de Bristol.
1: No sortir a l'hora del sol, a caminar ni a fer...
0: Amb això, els del nits ho tenim una mica millor, això. Però, sí. Però, vamos, jo entenc que a la majoria de gent li costa el tema. Sí, sí, sí.
2: Bueno, a mi el que més em sorprèn és que, mira, jo al cap de setmana vaig posar una rentadora i vaig veure que encara tenia alguna peça, no d'hivern, però sí d'allò entretemps. I de sobte vaig haver d'anar a buscar tota la roba que tenia d'estiu, guardada en capses, i encara ho tinc a mitges tot. És a dir, que he tret de les capses on guardo normalment la roba d'una temporada per l'altra, he tret algunes peces per anar tirant allò de dir, mira, busca uns pantalons curts, busca unes samarretes, però encara tinc la roba a mitges. No he desfet l'armari d'hivern i ho tinc tot per allà. Però això em demostra que ha estat una cosa com molt sobtada, no ha estat una cosa progressiva, sinó que per això posava una rentadora i en aquella rentadora encara hi havia barreja de coses de mig entretemps i...
0: Que s'han conegut aquesta roba a la rentadora, no es coneixien?
2: No es coneixien, no s'hi havien trobat mai a la rentadora.
0: S'havien trobat mai, són d'èpoques
1: diferents. No li havia dit a la Letícia Sabater que anava a rentadora.
0: No, mare meva.
2: De fet, tenia un sopar aquest divendres passat. Hem fet 25 anys d'un quart de segle, qui ho hauria de dir, de que vam acabar la carrera a la facultat. Fixa't. I vam fer un sopar amb companys de facultat. I jo m'havia preparat, vaig estar mirant, dic, a veure quina camisa em poso, així una mica, a veure què tinc, que no estigui ja molt passada. Perquè com que no acostumo a portar camises, vaig estar fent un repàs. I m'havia triat, a principis de setmana, m'havia triat una camisa de màniga llarga.
0: Clar, mare meva.
2: Quan va arribar el dia vaig dir, no, busca-les de màniga curta, corre.
0: No, camisa llarga, això és morir, crear un efecte hivernacle.
1: I vas portar jaqueta o no?
2: No. Vaig portar això, camisa de màniga curta i res més. Bueno, i pantaló, i res més. Però sí, realment és que feia molta calor el cap de setmana, va ser terrible.
1: Sí, ha fet molta calor, molta. Sí.
2: La meva gossa...
1: que no podia més, pobreta.
2: Jo mateixo la temperatura per la velocitat de la meva gossa. La meva gossa ara va a velocitat menys 8, com a mínim, perquè de la seva velocitat normal ara va, però lentíssima, lentíssima. És una cosa que per fer el que abans trigàvem 2 minuts a fer caminant, ara igual en triguem 5 o 6.
1: Ja, clar.
0: Sí, sí. És que, no, és que, a veure... És això, et té aplatanat, no? Ja no només és el tema de la suor o si estàs a fora, vull dir que a dins d'una casa, si no tens l'aire condicionat, doncs és que et costa
1: tu
0: fer
1: qualsevol... A dalt no tens problema de calor?
0: Sí, sí. O sigui, perquè pensa que estem tan a prop del sol. O sigui, jo estic visc tan a prop del sol que ja és... o sigui, és com... La radiació solar és més forta. Jo vaig al lavabo i em poso crema solar perquè estic...
1: No, ho deia perquè a vegades quan estàs a dalt, si fa una miqueta de brisa o així...
0: Sí. No, sí que fa una mica de brisa, i a més t'ho diu, perquè quina brisa no és traïdora. Però... No, sí que és veritat que si obro... Sí, o sigui... corre l'aire, aquí corre l'aire, sí, diguem-ne, perquè estic en capes...
1: Però, suposo que a l'hora del... o sigui, al matí deu ser horrible, no? No, fins clar. A l'hora que marxa el sol.
0: Sí, sí, jo li dic que marxi ràpid, però sí, sí. No, ja circula l'aire, el que passa és que per molt que circuli, doncs clar, circula l'aire i tota la horda de mosquits que vol entrar a casa. I doncs clar en algun moment has de posar fre a això perquè aquí no hi cabem tots, vull dir, els mosquits no són
1: benvinguts. Has de tancar i posar l'aire condicionat.
0: No tinc aire condicionat, és un tema que no tenia ni ascensor ni aire condicionat i la meva economia no pot assolir dos canvis. De moment esperem que arribi... De fet, un dels factors deia no el poso, ni m'havia de posar l'aire condicionat i canviar la nevera, però eren coses que dic, no ho puc fer fins que no tingui l'ascensor, perquè si no la bona gent que vingui a instal·lar-m'ho doncs se'n recordarà de tota la meva família, i ara el primer pas encara no està assolit del tot, Bueno, ja l'ascensor no, no funciona de moment encara, no? Jo no sé si és de 13 o... Si és de 13 és molt car, ens va sortir molt car. A la que vegi que això comença a funcionar, doncs em plantejaré a veure si, si verdaderament doncs em poso un aire per seguir vivint, perquè realment quan fa aquestes, aquestes calors és que se't treuen les ganes de
1: sí,
0: tot.
1: Sí, encara que sigui per posar una estoneta o així, no?
0: Sí, sí, sí.
1: I aquests que són de, com es diu, que són com amb rodes, que són aire condicionat.
2: Sí, els portàtils.
1: Sí, que et portes cap a...
2: Jo en tinc un d'aquests, eh? El que passa és que al David li pot passar exactament el mateix que amb una nevera. Si l'ha de pujar fins a casa seva, allò pesa com un mort. Però terriblement, eh? És molt, molt pesat un aparell d'aquells. I mira, jo a casa encara perquè és un primer pis, no tenim ascensor tampoc, però bueno, dius, mira, fas un petit descans al replà de la meitat de l'escala i després continues. Però realment si s'han de pujar tants pisos... No. Sí que és una bona solució, eh? Acostumen, tenen un problema, són molt sorollosos, moltes vegades, però sí que com a mínim et treuen de una mica del pas. Nosaltres, a casa meva, és una mica complicat poder posar aire condicionat, perquè els llocs on es podrien posar els compressors, els aparells, queden lluny de les zones on realment ens interessaria tenir l'split, l'aparell. Llavors, és complicadot. Però bueno, com a mínim d'aquesta manera tenim això, tenim un de portàtil. I de fet jo aquí a l'estudi de gravació també tinc un de portàtil, que era un de portàtil que vaig comprar fa 20 anys.
1: I ventilador no tens?
2: Clar, aquí a l'estudi no me'n poso perquè fa molt soroll. L'aire condicionat el vaig encenent i apagant a estones. Encenc, refreda una miqueta i em poso a gravar, l'apago i... I llavors vaig fent, però sí, funcionen i això sí, has de tenir una sortida on posar un tub que és el que tregui tot l'aire calent cap a fora.
1: Clar.
0: Sí, sí, aquest és el tema, aquest tema complicat, perquè si no al final es va movent l'aire, no? Però
1: sí.
0: És l'aire calent igualment el que està més mogut.

0: perquè s'hagués calent tot, vull dir que clar, es complica.
1: Bueno, el truc aquell dels gels, no sé si funciona o no funciona, o és algú que és un rotllo...
0: Això de ficar gel, com
1: posar,
0: va això?
1: Sí, posar-ho posar com un dipòsit de gel davant del ventilador.
0: Sí.
1: Llavors, té com un tamís, saps? Mm. Llavors, bueno, clar, has de tenir a baix una cubeta, perquè clar, es va desfent el gel i l'aigua. Llavors, el fred, això és el que, bueno, m'ho van explicar, no sé si és veritat o no, eh? El fred, doncs, passa l'aire i llavors com, doncs és fred. No sé si és...
0: Sí, és molt... bueno...
1: Perquè suposo que el muntatge és una mica raro. Una mica Letizia Sabater.
0: Sí, mira, m'agrada molt la definició, és una mica Letizia Sabater, sí. Sí, sí, perquè veig com els glaçons que té a la panxa que li han ficat, que s'aniran desfent, no? Té una mica de glaçó, sí, sí.
1: És que a més, ja que ho fa a Mia, que posi una roba una mica més mona, no? Perquè és que la roba de la bugaderia és horrible.
0: A veure, destacar alguna cosa de tot el que seria el videoclip és difícil. O sigui, és d'allò que dius, digues alguna cosa bona. Se't fa complicat, perquè tot és, diguem-ne, és coherent el vídeo, no? Diguem-ho així, la música, el ball, la coreografia, la IA que han fet servir, tot està al mateix nivell. Quin nivell? No hi entraré. Però més o menys tot està equilibrat.
1: El subsuelo.
0: Aquí cadascú que el posi en el nivell del pàrquing que vulgui, és a dir, menys un, menys dos, el que vulgui. Nosaltres tornem de seguida amb més Dimecreus, amb més Nits de Ràdio. Fins ara mateix.